El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Yes, I'm...

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 de

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, tres patrullers i dos vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vienne se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112 visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports, ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols, un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons a un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verónica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: Segur que l'heu reconegut i us ha portat bons records. És, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Pierre Giesel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Vaya, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja ho diré bé. Un apassionant 2-2, ha estat entretingudor.
0: Bé, no?
2: Sí.
0: Ja la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Podrem anar informat.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs una altra jornada per desconnectar de matiners, és fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè a més també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat i no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant, amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic i, per tant, veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar. És el que dic. Després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara. Les sabràs una mica més tard, a les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi. Amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització. I avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Ja sé que aquells mundials d'antes...
0: Com no?
2: Que no són... Oh. Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, m'ha agradat. Per tant, 81, el Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: No, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Va ser un bon any. Jo feia cromos del Mundial d'Espanya. Sí.
0: Doncs aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 1:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
3: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai.
3: Home.
0: Què? Ah, home.
3: Un antic amic nostre.
0: Tim Payne.
4: No será la copa de chamar.
0: Tim Payne.
3: Home, no em cansaré de posar-la.
0: Home.
3: Ha debutat, aquesta matinada.
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
3: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí.
3: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
3: És el jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
3: És la definició. Perquè un Instagram en argentí, que es diu El Carso, el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, per entendre'ns.
3: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
3: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors.
0: Mare de Déu, serà
3: boníssima. Instagram, Tim Payne, és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
3: On va als mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudint. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
3: No és l'estrella ni molt menys,
0: però
3: ara ja qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram
5: és boníssim.
3: Posen el català a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X, i a l'estadi de Los Angeles, on es jugava aquest partit, era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular, i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
5: Gran convidat, clar.
3: Entre altres coses, perquè l'ha convidat la selecció, o la federació neozelandesa.
0: Mireu en tot a ell.
5: Que una mica de diferència.
3: Entre altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
3: Així, a més que, mira, sentim Tim Carso, El Carso, perdó, no Tim Payne, sinó El Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
3: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
6: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
3: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
3: Avui només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: Ja quan ho vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, doncs que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
3: I poden
0: i
3: fer
0: quina meravella.
3: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol, com tu.
0: Com a mi, jo soc fan de Tim Payne.
3: Exacte.
0: Ara seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu.
0: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex, evidentment, ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I, mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
5: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord i es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
0: Doncs escolta, Déu-n'hi-do aquesta història, quina troballa. Molt bé.
5: Sí, Déu-n'hi-do.
0: És el comentari del dia de Marta Viana.
5: Déu-n'hi-do.
0: Escolta, Viana, quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
5: Doncs mira, amb una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
0: A veure,
5: i és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
0: Mira.
5: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies presents al Cap de Creus, que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms.
0: És una
5: iniciativa impulsada per la Fundació Latea, si ara ho escoltaràs, sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
8: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament, l'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que per tant els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement, però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran com finalitzar aquest projecte alliberant els ous que durant aquest temps han estat cuidant i conservant.
0: Taquetes.
5: Que mono.
0: Clara, no ploris, és que és només un nom d'un...
5: És preciós.
0: No, vés-te cap a Cadaqués a cuidar ous.
5: Ai, mira, doncs, pues mira, acolliria jo uns ous a Taurogat. Sí. A la peixera.
0: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tira'm, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser amb l'actriu Mariona Terés, que m'encanta l'entrevista...
5: No té pèls a la llengua, la Mariona Terés, mai.
0: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
5: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
9: Se lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
10: Por una aplicación.
9: ¿Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz?
10: No.
9: ¿Tú esto lo ocultas?
10: Yo lo oculto.
9: ¿Se lo contaste en la primera cita?
10: Sí.
9: ¿Te reconoció?
10: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
9: Claro, tú eres un icono gay.
10: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí, pero no me conocía. Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
9: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
10: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Yo así, no sé.
0: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen
5: no
0: gaire ubicada. Està
5: no.
0: Molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
5: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopillo dos Vascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
11: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este... baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
12: Sí.
11: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
0: No ho va portar gaire bé, eh?
5: No
0: ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
5: Amb la Clara Lago.
0: En tenir allà uns mesets una miqueta complicats.
5: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
0: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
5: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, Hugo Sons, ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
13: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
14: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser... no només l'Oxigen, el disc anterior, l'Ol 8 també va ser un disc amb grans cançons...

0: 7 minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan i a partir d'aquell material doncs, es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per $2 milions, i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música, i la revista Rolling Stone la va situar, aquesta cançó, el número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps del 2004 i el 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado,
0: home,
1: el mític pena, presentador. Tira-li alguna cosa que s'ho
0: mereix. Per favor, Jordi, sisplau. 26 va de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, en Alfonso.
1: Gràcies, bon dia.
0: Trobar a faltar.
1: Mireu, també.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
1: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
0: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
1: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
1: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
1: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
0: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
1: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
1: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: I atenció a aquesta dada, més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
1: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
5: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
1: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
0: I al Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
1: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:04, Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Arrenquem, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol. Com a tema transversal, un fiasco per començar, titula el periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia i amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
8: Altres temes de portada, La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria d'IA de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i El País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
6: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
8: I l'ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
8: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
6: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
8: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
6: L'Ara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
8: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
6: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
8: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
6: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
8: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
6: El periòdico titula l'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
8: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Qui diu prou?
7: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu, la federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
7: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
7: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: I avui Lego alerta, torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
7: No, si en tens també l'expliquem.
0: Ah, de què?
7: La proposta. Una
0: jo per Lego?
7: Sí.
0: Que em paguin, jo ja tot el que dic.
7: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre, que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
0: Home, però a més a robar més lluny, fill.
7: Exacte.
0: Home. No casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
7: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
6: Sí, de molta més calor intensa. S'espera, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera. Temps assolellat, amb ruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
0: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Què tal, com està, Sònia?
9: Bé, de fet per mi és bona nit, encara no...
0: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
9: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
0: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
9: l'Iran Nova Zelanda, eh?
0: Sí.
9: Perdona, però és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya Cap Verd, no...
0: Ah, exacte, fem primer l'Iran Nova Zelanda, si et sembla.
9: Bé, l'Iran Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava a Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava a Iran, i ha estat a Los Angeles, i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada. Als Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Uh-huh. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això
0: clar.
9: No estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran, abans del Mundial, va amenaçar no venir, que no es donava les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment, la FIFA i tota la gestió diplomàtica, doncs, va aconseguir que, esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració, per això, la fan a Mèxic.
0: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana, i haurem de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
9: Sí, no, en principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran. Tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els seus futbolistes, i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient. Insisteixo que això ha estat a Los Angeles i que
0: clar,
9: estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després, de ben segur que en sabrem més coses.
0: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
9: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé, i que es va quedar, doncs, amb aquest pam de nasos per iniciar aquest Mundial amb un empat a 0. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire a la classificació.
0: Exacte.
9: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i Aràbia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 a 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites. Vull
0: home,
9: dir, que no és com en d'altres Mundials.
0: Estava escoltant així aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
9: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat. Uh-huh. És una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
0: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. Ens escoltem aviat.
9: Vagi molt bé, gràcies.
0: Una abraçada. Adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
10: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle Xxxt, que és això, és un muntatge feta per la companyia José i sus hermanas, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música...
0: A veure...
10: Doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel.
0: Ja, Víctor Manuel presenta disc.
10: Sí, Solo a soles conmigo.
0: Caramai.
10: Si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre, em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
0: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4, jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per a vosaltres.
11: Si em mires així, em faràs perdre de vista aquest món.
10: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà, en aquest cas, amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll de Gom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
0: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
12: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. I ja ho sé, que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per a mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
0: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà qui tenim? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
13: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors a la ciutat coreana de Gangneung, va començar

0: Fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs avui molt pendents de l'agenda judicial del PSOE. És dia d'agenda, agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Massis que la fa de Zapatero i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents a l'antena.
1: Tens intrigat, jo ja, estic... Ja. Des de les 5 del matí que estic, diu, què passa? No què ho sabem.
2: Doncs ja ho sabreu.
1: Molt atents al matí de Catalunya
2: ja
1: Ràdio.
2: Ja ho sabreu.
1: No ens pot donar cap pista?
2: No.
1: Ah.
2: Aviam.
1: No sé, per fer un bon am.
2: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
1: Val.
2: És una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
3: Ai, mira, doncs.
2: Ni serà eurodiputat.
1: Si en tinc una, però no la puc dir.
2: Saps? No sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasanjuan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització i a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
1: Ja veuràs tu.
2: Ja veuràs amb el Mundial.
1: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Maiol.
2: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui més dades sobre tele. Va.
1: Home, malalts de tele. Una de les millors sintonies que s'ha fet.
2: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
1: Malalts de tele.
2: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
1: Home,
2: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
1: Crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
3: O un Eurovisión. OT o Gran Hermano, potser.
1: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
3: OT1, la final.
1: OT1, sí.
3: La final d'OT1.
1: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
3: Ja, és que...
2: Molt bé, heu encertat amb OT1. Quina audiència?
1: OT va fer 80.
3: 70, hòstia, nois.
2: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
1: Home!
2: 10,5 milions d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share.
3: Uau.
2: 9 milions d'espectadors. I el cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
1: Imagina't,
2: amb 9 milions i 60,7% de...
1: Veus?
3: Quina barbaritat de gent, eh?
1: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operación Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
2: I entre 15 milions en Médico de Família, quina gran sèrie.
1: Això és un xafarranxo televisiu.
2: Oi, sí.
1: Gràcies, Maiol.
2: A disposar.
1: Fins ara.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
7: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
6: Sí.
7: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
4: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
3: És veritat que la cara estava rara.
4: Era Shakira o no era Shakira?
3: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.

0: Tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
1: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
2: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
1: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
0: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
2: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
1: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: I Xino Xano, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
3: Sílvia!
1: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
3: No et recordes de mi.
1: No, filla, que... M'han dit quatre...
3: Saps? I t'he trucat contra gent.
1: M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
3: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada, que tenies un dinar amb molta gent i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com em sortirà?
1: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
3: No, ja. I vaig donar records a la Marta, que està una mica fònica. Fixa't si me'n recordo de tot això.
1: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
3: Molt bé, aquí escoltar-vos cada matí. Com esteu vosaltres?
1: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia, que passa la temporada volant.
3: Quan?
1: 3 setmanes.
3: Ja, però ja agafeu vacances?
1: Home, sí. El 3 de juliol.
3: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
1: Home, no.
4: Una mica més, allarguem una mica més.
1: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que el col·le.
3: Clar, però, mare de Déu, que vés guanyar la vida una de ràdio.
1: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
3: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, ens trobem una mica d'hora, però, bueno, després a les 4 ja, mira, plego, tu.
1: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
3: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10 i quart, així, però intento fer les 6 o 7 hores de dormir, eh?
1: Bueno, i la calor com la portem?
3: Digue'm?
1: La calor com la portem?
3: Molta calor, molta calor.
1: Fem calor aquests dies.
3: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
1: Aquests dies es nota.
3: El que passa que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
1: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
3: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surt de la feina, tot
1: fosc,
3: ja no pots fer res.
1: És horrorós.
3: I a gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa, a mi m'agrada sortir, i tu?
1: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
3: També escolta, una... digue'm. I ara d'agost, digue-li al del temps, al Colomí.
1: Sí, el tens aquí, el tens aquí.
3: Vale, que ara d'agost venen les estrelles de la noche de Sant Lorenzo.
1: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
3: Sí, que això, que Pau Descansi, ma mare sempre m'ho deia, i el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
1: Bueno, tot lligat.
3: Sí, però bueno, que som aquí fins i petonets a la marxa.
1: Sílvia, un aplaudiment.
3: I a tothom.
1: També un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
3: Escolta, gràcies a vosaltres, si us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són 2 dies.
1: Ara, aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
3: Vinga, una abraçada per tothom.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
5: Sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa.
1: Què ens expliques des de la muntanya?
5: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
1: Sí, falten 2 minuts per les 6 del matí, i almenys aquí, des de l'estudi de la ràdio, ja veiem que surt el sol.
5: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6:18, però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
5: No fotis, sí, de veritat.
1: Els ocellets.
5: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes
1: coses. No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
5: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba. I és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
1: El cor de l'alba, que bonic!
5: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, allò això fa que el sol es propagui millor.
1: Sí.
5: I també és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
1: Doncs escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
5: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé, adéu. Gràcies, Marta. Gràcies,
4: adéu, fins demà. Adéu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
3: Nom.
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula.
1: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa. La Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. El registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nana. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'escola militar portuguesa, va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla, que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més, perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octav Martínez, i la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gur i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però, clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop, diguem-ne, s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, i legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la Selva Dominicana perquè recolectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no, no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran, moriran de gana i de tot. Però finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine. La Coloma de l'Albagés ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs, i realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, que és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els forns crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
0: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Cero i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades o les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir a violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això, i Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'àpel, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares, més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien a bastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar. Les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme, sobreviure.
2: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
7: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Carrer.
10: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de a la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no?, que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents. Cada dia jo dic que és com la consulta del metge i que a més doncs, ens permet a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no?, doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no?, que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no?, també, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no?, i tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels embassaments i per fer-ho ens acompanyaran l'Izaskun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Brunat, periodista i fill de pares moliners, en Joan Díaz, de l'associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'associació mediambiental La Sínia, en Ramon Nieto, director de Serveis, Programació i Logística del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, i en Joan Carles Gual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià.
2: Embassament, paraula derivada del llatí versare. Pantà, de l'italià pantano. Un embassament és un dipòsit d'aigua format per la conca natural d'un curs d'aigua i una presa o paret que n'obstrueix el pas. S'utilitza com a sinònim de pantà, en el sentit de llac artificial que resulta de la interrupció d'un curs d'aigua amb una presa o pel fet de fer créixer un llac mitjançant una resclosa.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els embassaments són història viva, un patrimoni actiu lligat a la societat civil i a l'economia, la qual cosa encara actualment genera opinions contraposades pel que respecta al seu ús i la seva existència. Són signe d'identitat, com anirem descobrint en aquest capítol, i incideixen directament en la natura i la fauna. A la conca del Gaià, l'únic embassament que hi trobem és el del Catllà. L'Héctor Hernández ens explica el projecte inicial, la seva construcció, a qui afavoria, com era l'any 1971, com es va transformar i per què l'any 1973, i també ens parla de les seves mancances i errades.
3: Sí, sí, l'amic i company Jordi Sunyer va fer un article molt interessant sobre tot aquest procés d'intents d'embassaments a diversos llocs. Cal dir que el que semblava que tenia tots els números i no va acabar sent és el que es volia fer al Gorg Negre de Querol, que allà li tocava un embassament sobretot per donar aigua a vestir a la ciutat de Valls, i que realment hagués sigut un impacte brutal pel Gaià, perquè és a la part alta, no? Per sort, entre cometes, aquest embassament no es va fer i va tocar més avall, cap aquí a la part baixa del riu. Un embassament que al seu moment, a l'any 71, quan es comença a construir, és molt clar que serveix per la petroquímica. Un embassament baixet, de no masses metres, d'una capacitat més racional a el que donava el Gaià, i que de cop i volta l'any 73 es transforma en el monstru que tenim ara, bàsicament per l'egoisme i l'especulació de les persones, perquè el que s'havia plantejat és que aquest embassament recollís aigua de l'Ebre i de l'Ebre se n'anés cap a Barcelona. I tot això es va fer sense tindre en compte quin terreny teníem. Teníem un terreny que es diu un terreny càrstic, o sigui, un terreny que té molts forats, per dir-ho d'alguna manera així fàcil. Per tant, arriba a una certa cota que l'embassament ja no s'omple més. És com una galleda que té tota una sèrie de forats. Quan arriba en aquell punt, pum, l'aigua es perd. Per tant, una obra que es va fer amb una idea molt concreta i que realment doncs, no va funcionar perquè no es van fer els estudis. I, a més, deixa'm dir-te que injusta en el fet de que en el moment que es fa aquest embassament ja totalment es tanca el cabal ambiental del riu. O sigui que la construcció de l'embassament en cap moment va tenir en compte que el riu pogués tindre un cabal ambiental.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Per què i per a qui es va iniciar aquesta construcció? Quins altres projectes van existir? Escoltem en Pep Saragossa.
4: La presa la fan primerament per la indústria petroquímica, no? En aquell moment l'empresa deien Petrol, no? Però també s'estava elaborant els projectes del transvasament de l'Ebre cap a d'aigua cap a Barcelona. Va ser això, va ser a finals dels 50, començament dels 60, hi va haver una certa remor de portar l'aigua de l'Ebre cap a Barcelona i es van elaborar projectes i es va acabar fent, doncs, diguéssim, la presa, però la indústria química necessitava la presa, una presa que arribava fins a la cota 90, crec, 90. Ara actualment està a la 130, vull dir que hi ha una sèrie. I en aquell moment, doncs, bueno, quan va arribar a aquest nivell, la presa va quedar estabilitzada, van a seguir treballant perquè feien les comportes, però la presa no creixia. I llavors va haver un moment doncs, que van arribar les ordres, devien arribar de Madrid, es va eixamplar la base i es va elevar, aixecar fins a Llunters ara. És segurament perquè doncs, havien decidit fer el transvasament de l'Ebre. Aquí hi havia un projecte al Camp de Tarragona, dues preses, aquesta i la de Vilaverd, a l'Estret de la Riba. A l'Estret de la Riba també hi havia el projecte doncs, que la presa de l'Estret de la Riba serviria per abastir el Camp de Tarragona i la del Gaià, tot el Baix Penedès, diguéssim. No? Amb els càlculs aquests, això és un raonament meu, però jo em penso que els únics amb els càlculs aquests que van fer no van comptar amb la mort de Franco. Vull dir, ell se'ls va morir l'any 75 i les coses es feien per decret i, esclar, va arribar un moment que hi va haver aquell moment de que es va aturar i, bueno, va passar el que tothom sabem i, bueno, les coses doncs, després es van fer ja, doncs, diguéssim, una mica més ben fetes.
1: L'Héctor Hernández ha citat el projecte inicial del Gorg Negre de Querol. N'ampliem l'informació.
2: A principis del segle XX es va estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. S'explica a la guia El Gaià Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet. Querol, al Gorg Negre, trobem l'antiga estació d'aforament que es va fer per estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. És un projecte que data de l'any 1909, que va quedar oblidat fins l'any 1931 i que l'any 1932 es va reprendre. La Guerra Civil naturà la construcció. Actualment hi trobem les restes de l'estació d'aforaments. La resclosa va servir per regar uns camps de conreu riu avall mitjançant una séquia que ara es fa servir de sender.
0: Ramó de Pedra.
1: La feina ben feta ens comenta en Pep Saragossa i de filtracions ens en parlava l'Héctor Hernández. Quines teories hi ha? Qui ho ha notat?
3: Sí, aquí hi ha moltes teories, eh? Per una banda, es diu que arriba fins al Vinyana, hi ha altra gent que encara defensa que la cova de Tarragona, que hi ha la cova subterrània, doncs l'aigua també forma part de l'aigua del Gaià. O sigui, hi ha diverses teories. El que sí que és cert, segur, és que els veïns i veïnes que tenen pous relativament a prop, doncs han notat en aquests anys d'embassament com realment al pou hi ha aigua i potser n'hi ha més i tot. Per tant, que sí, l'aigua va per sota i va infiltrant i va doncs, cap allà on ell creu. En tot cas, el que és segur és que no es queda l'embassament del Gaià.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Per posar-nos en context, en Joan Díaz ens presenta el riu Gaià per trams i alhora en contextualitza la situació a l'actualitat en les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur. Tres trams per entendre el que els nostres convidats ens aniran explicant.
5: Jo quasi que partiria el riu en tres trossets, no? La capçalera, que allà tenim uns problemes més aviat de poc cabal i diguem que les aigües no són tot lo cristal·lines que haurien de ser, sobretot perquè ara mateix l'afluent principal del Gaià en capçalera és la depuradora de Santa Coloma. I a la zona de Sant Magí la Brufaganya hi ha una sèrie d'extraccions de pedreres que sembla que de tant en tant hi ha episodis de contaminació per sulfats. Unes aigües tèrboles, però en general diguem que el riu està prou bé. La zona mitjana, doncs, seria des de Querol potser fins a la cua de l'embassament. Aquí, doncs, amb condicions normals, fora l'excepcionalitat de la sequera, tenim un règim de cabals més acceptable, però el que tindríem, doncs, són diverses poblacions que són petites, i com que són petites han quedat a la cua del sanejament de Catalunya. I llavors tenim zones de contaminació puntual. I del tram baix del Gaià, doncs, seria des de l'embassament fins a mar, que diguem que estem millor que fa 11 anys, però que estem encara a la unitat de cures intensives, no?
1: En Joan Boronat recorda la gran gaianada del 1921, tot fent la reflexió del que ha significat la construcció del pantà del Catllà.
6: Sí, sí, es van dur les vies del tren, la línia de costa, l'actual línia del ferrocarril, doncs, que passa per Altafulla i va cap a Tarragona, no? La que ve de Barcelona i va cap a Tarragona. Aquestes vies se les van dur. Va ser un punt d'inflexió fins i tot, doncs, amb el canvi de conreus. Inicialment s'havia projectat un pantà més amunt de l'actual, hi ha el terme de Salomó, a l'estret de Cadernal, en diuen, a Salomó, i això als anys 20 del segle passat, la pagesia no ho veia amb bons ulls, perquè deien, doncs, bueno, escolta, aquí quedarà l'embassament, no baixarà aigua pel riu, però una mica arran d'aquesta gran gaianada del 1921 es va tornar a reactivar aquest projecte que no es va materialitzar fins que Repsol, en aquell moment es deia Entassa, la companyia aquesta petroliera, doncs pels seus usos de refrigeració de la refineria d'allà de la Pobla de Mafumet va construir el pantà. És una mica lamentable, diguem, doncs, que el riu hagi perdut aquesta aigua, sobretot, doncs, a l'hivern, que fluïa, però per altra banda també és una garantia de que els pagesos puguin regar, perquè clar, a l'estiu el riu s'assecava o baixava molt poca aigua i s'havien d'establir torns entre els pagesos per poder regar les hortes, regar de nit també, no? Doncs ara, tot i que està sota mínims com la majoria dels embassaments de les conques internes de Catalunya, garanteix que es pugui regar perquè la refineria en fa molt poc ús, o gairebé nul, de l'emmagatzemament d'aigua que hi ha allí al riu, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura, que avui dia no arribaria perquè, com hem de recordar, el pantà del Catllà, doncs, retindria segurament tot, gairebé tot aquell aiguat del riu el podria retenir, perquè aquest pantà està molt sobredimensionat, té una cabuda enorme, desmesurada per lo que és el Gaià. Pensem que té una capacitat per uns 68 o 69 hectòmetres cúbics, que és més de la meitat del pantà d'Oliana. Si comparem amb altres pantans que tenim aquí a la província de Tarragona, el de Riudecanyes només és de 5 hectòmetres cúbics. Ja està tot dit.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Impactant el que ens explica en Pep Saragossa de la Gallanada del 2015 i de com la presa del riu Gaià fou cabdal per evitar mals majors.
4: L'any 1921 va haver una riuada molt forta i va fer molt de mal, no? Diguéssim, no? Clar, el riu, la presa del riu Gaià, ara la funció que té és d'això, de laminar les riuades, les gaianades, que diem nosaltres. Nosaltres aquí diem gaianades. Tenim de tenir en compte que la riuada que hi va haver el dia de Tots Sants del 2015 va ser una riuada molt forta. Es recorda perquè a Agramunt hi va haver 6 morts amb una llar de jubilats, no? Del Gaià no se'n va parlar. I del Gaià no se'n va parlar perquè doncs, tota l'aigua va quedar dintre la presa i no va fer cap mal. Si no hi ha sigut la presa, el que és la desbordura del Gaià, el que és a baix, a Ferran, a Tamarit, el càmping és desaparegut i aquelles cases aquí al costat igual. Unes desenes de morts segurament hi haguessin sigut al baix Gaià.
1: Quin ha estat l'impacte de l'embassament en la fauna i el paisatge? Escoltem l'Héctor Hernández.
3: Realment, a part de l'impacte paisatgístic que es tindrà aquella estructura, segurament, tu bé ho dius, l'impacte més greu d'aquest embassament és la connectivitat fluvial. Això ha provocat una barrera infranquejable per moltes espècies, per una banda tot el que seria el sector dels peixos, i per altra banda espècies com, per exemple, la tortuga de Rierol i de més, que li és pràcticament impossible sortejar aquest espai. Per tant, des de la construcció de l'embassament podem dir que segons la fauna aquàtica tenim dos rius, el que seria la part amunt, en la qual trobem doncs, tota una fauna típica dels rius mediterranis, on tenim la bagra, el barb cua-roig, l'anguila, que són els peixos propis dels rius mediterranis, i en canvi a la part de baix, on realment doncs, el riu té aigua en els punts on té, i allà trobem aigua de fauna piscícola, però ja està.
1: Izaskun Mejías ens parla de les espècies que podem trobar als trams i com l'embassament n'ha dificultat la connexió.
7: Aquí també parlem dels peixos del riu, que clar, com que a la part de baix, no, a partir ja de Vilavella, Salomó, que està a la cua del pantà, doncs a la part de damunt del riu no trobem quasi espècies autòctones. Sí que tenim el barcua roja i la bagra, i després hi ha l'anguila. El que passa que, clar, aquest animal normalment, bueno, ve del mar i puja riu amunt. Com que es troba l'embassament, doncs no pot fer tot el seu cicle. I, bueno, i després sí que a la part de l'embassament pues, trobem altres espècies, altres peixos que són exòtics i que això pues, dificulta que els peixos que viuen aquí al riu pues, puguin conviure. Però són peixos molt més grans que viuen, que venen pues, molt d'Amèrica o d'altres puestos que no deixen viure els que són d'aquí.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: En Ramon Nieto posa en escena la concessió de l'any 1979. El seu per què, què ha significat i també obre la porta del present i del futur. Ho fa dins de les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur.
1: L'amenaça és què decidirem fer entre tots. Què decidirem fer, no sé si després de que acabi la concessió de l'embassament o abans, perquè Repsol ara té alternatives que no tenia l'any 75. Quan es va decidir posar una refineria i un complex petroquímic a Tarragona l'any 75, doncs només es comptava amb aquest recurs. I va demanar aquest recurs a les autoritats competents, suposo, als que hi havia llavors, i van concedir una concessió per damunt del que tenien els regants. No? Una concessió molt per damunt del que el riu ha pogut donar mai, segurament. I es va donar per 75 anys a partir del 79, que és quan es va fer l'acte de replantejament. Això s'acaba al febrer del 54 d'aquest segle.
0: De com l'embassament ha afavorit a les comunitats de regants, ens en parla en Joan Carles Gual.
2: La comunitat de regants tenia la concessió de l'aigua i tenien uns tants metres cúbics per segon. I clar, i aquesta concessió segueix sent dels regants i clar, quan se va crear l'embassament, Repsol era per agafar una mica d'aigua. I clar, per tal com està ara mateix, Repsol no en pot agafar. Repsol fa el manteniment, se n'en cuida de tot i no té res a canvi ara mateix. O sigui que la comunitat de regants, tant de la Riera com del Catllà, perquè són les dues comunitats que reguem de l'embassament, podem donar gràcies a Repsol, que estem regant gràcies a ells, perquè ens mantenen l'embassament i ens arreglen totes les coses que s'han d'arreglar. Que si no fos per ells, potser no regaríem.
3: Ramó de Pedra.
0: Centrem-nos ara en els cabals ambientals, tan necessaris i que han estat un objectiu finalment aconseguit. L'Héctor Hernández recorda com la insistència i la implicació de la societat civil, creant el moviment Salvem el Gaià, va aconseguir-ho. Quines van ser les reaccions de les diverses parts implicades i què significa recuperar-lo? I sempre amb la mirada posada al futur.
4: Un acord històric que es va signar a l'estiu del 2010 entre

0: segurament, del cabal ambiental, a part de la part ambiental, que evidentment ha sigut molt important, doncs segurament la part social és la que crec que ha tingut el seu punt important amb aquest cabal ambiental. Sí, sí, realment ens hem fet pesats, si ho vols dir així, però realment, allò que et deia al començament, socialment volíem que això arribés. Per això creiem que no era la reivindicació d'una entitat ambiental com la Sínia, sinó que havia de ser més transversal. I, de fet, la primera vegada que convoquem Salvem el Gaià, hi ha més de 40 entitats de diversa índole aquí al Baix Gaià que donen suport. I n'hi havia moltes, doncs, com els Valls de Diables, els centres d'estudis, per tant, de la societat civil en general. I Salvem el Gaià, doncs, va ser un moviment que va ser capaç, des d'anar al síndic de Greuges a denunciar la situació i que allò mobilitzés després el Parlament de Catalunya amb el posterior resolució del cabal ambiental, fins fer una cosa que en aquell moment era il·legal, que era fer una enquesta entre la societat perquè votés si estava d'acord amb el cabal ambiental o no. Això va provocar bastant de rebuig, sobretot amb les comunitats de regants i els pagesos, perquè veien amenaçada el possible cabal del riu. Però estem molt contents perquè posteriorment i després amb el cabal ambiental que hem tingut, doncs s'ha demostrat que no era així, que de fet Salvem el Gaià sempre ha batllat pels interessos de la pagesia, perquè evidentment és bàsica i fonamental, faltaria els quatre pagesos que queden, no serem nosaltres que els espitjarem al clot, però sí que realment des de llavors Salvem el Gaià i la Sínia amb això hem fet un paper molt important per reivindicar i recuperar aquest cabal ambiental. Quantes reunions, quants debats interns, externs... Mira, t'he de dir per això que en el nostre cas i la recomanació per altres entitats, evidentment cada cas és un món. Aquí tenim Riudecanyes que té una problemàtica molt greu i que segurament no es resoldrà de la mateixa manera que aquí. Però nosaltres el que ens ha anat molt bé ha sigut l'eina de la custòdia del territori. Des del 2017 tenim un acord de custòdia fluvial amb l'ACA i això, aquest acord de custòdia fluvial ens ha permès com a societat civil poder parlar de tu a tu amb l'administració. I això és un pas important, és una eina que tenim i que realment hem d'aprofitar. A vegades no ens acaba d'agradar certs punts, però sí que és cert que el debat és l'eina més important en aquestes situacions tan complexes per poder parlar. Ja et dic, en casos com els companys de Riudecanyes, doncs allà hi ha unes problemàtiques molt greus que no sé si a través de la custòdia fluvial seran capaços de poder-ho desencallar. Però en el que és el cas del Gaià, amb paciència i amb aquesta eina que és la custòdia, doncs a poc anem traçant el camí que ens imaginem de futur, que ha de ser un cabal pel riu que respecti realment les seves característiques i un petit embassament, doncs això que dèiem abans. No? Aquest assegurament seria el punt final i en el qual doncs, Salvem el Gaià i en aquest cas la Sínia doncs, creiem que haurem aconseguit el nostre objectiu. A veure, hi ha una cosa que és ben certa, que encara falta un paper més endavant. Suposo que després parlarem de quin és el futur d'aquest embassament, però certament s'ha fet un pas endavant amb el cabal ambiental i això, per exemple, ha permès que en els moments en els quals flueix aquest cabal, doncs una espècie com l'anguila doncs pugui remuntar fins a peu de l'embassament. I a dia d'avui n'hi ha la desembocadura, però també n'hi ha les petites zones humides que s'han format a les rescloses que tenim aquí. No? I per tant, és un goig allà al Catllà tornar a veure anguila. Això ens demostra que la natura, si l'ajudem, si li tornem a donar allò que necessita, que en aquest cas és un cabal al riu, doncs ella respon positivament. Poblacions de tortuga doncs també realment han notat aquest cabal ambiental, però certament la part negativa és que aquest cabal segueix sent insuficient. O sigui, tenim un cabal ambiental que segueix depenent en part de les captacions que fa Repsol de l'aigua. És evident que ara no fa cap captació, perquè el cabal és el que és. De fet, no entra aigua al riu a l'embassament des de fa més d'un any, però sí que és cert que quan hi ha aigua, Repsol segueix agafant part d'aquesta aigua i això minimitza una miqueta el cabal ambiental que podria tindre el riu. Per aquest motiu, des de la Sínia ja fa temps que estem reivindicant que s'ha de fer un pas més endavant i aquest pas ha de ser que Repsol ja deixi d'agafar definitivament aigua d'aquí. Té moltes alternatives, té l'aigua regenerada de l'Edar, té els pous. Per nosaltres és important l'aigua regenerada com a eina bàsica que pot utilitzar la petroquímica i, per tant, això hauria de permetre que tota l'aigua que arriba al Gaià doncs es pugui destinar una petita part per les comunitats de regants i la resta, ara sí, de veritat, doncs amb un cabal que realment dongui al riu l'aigua que necessita.
1: Ramó de Pedra.
2: Hem pogut escoltar tota la problemàtica que suposa la construcció d'un embassament, com afecta el nostre paisatge i, de retruc, a les nostres vides. És per aquest motiu que la societat civil cada vegada més participa en la lluita per l'aigua. La importància dels cabals ecològics és un punt important per recuperar la fauna del riu, entre la que

0: trobem els ocells? Heu endevinat els noms dels que ens han acompanyat avui?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Abellerol, Merops apiàster.
1: Un dels ocells més acolorits, que viu d'abril a setembre als camps oberts.
2: Blauet, Alcedo atis.
1: Un dels ocells més espectaculars que viu al riu. El podem identificar per les plomes blaves tots els mesos de l'any.
2: Mussol comú, Atene noctua.
1: Au que habita els camps oberts durant tot l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
6: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
4: Salut activa.
7: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
8: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problema que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7:03.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Camp Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar del pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és. Botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això. No sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel PUOSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció Ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta bodera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Morer, el cos Magret, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un per què.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mar Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
4: Can I put in something like this is American music? Take one. One, two, three, four.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la sisena edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romaní a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des del 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.

0: FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Un altre acord, un altre alto al foc, una altra fotografia de dirigents donant-se la mà mentre el món conté la respiració. Però convé dir les coses pel seu nom. Un alto al foc no és la pau, és com a molt una pausa. L'acord entre els Estats Units i l'Iran és una bona notícia perquè atura almenys temporalment una escalada que podia incendiar encara més l'Orient Mitjà, però seria ingenu presentar-lo com una solució definitiva. Les causes profundes del conflicte continuen intactes, la desconfiança mútua, la lluita per la influència regional o els interessos geopolítics d'una llarga història de provocacions i represàlies. També cal desconfiar del triomfalisme. Massa sovint els governs venen aquests pactes com una victòria diplomàtica mentre eviten explicar quines concessions han fet o quins compromisos reals estan disposats a complir. La pregunta important no és qui ha guanyat la negociació, la pregunta és quins mecanismes creïbles hi ha perquè els compromisos es respectin quan desapareguin els titulars. I també hi ha una altra qüestió incòmoda. Les grans potències acostumen a parlar de pau quan el cost de la guerra esdevé massa alt, no necessàriament quan han resolt els problemes que l'han fet provocar. Per això la història és plena d'alts al foc que han acabat sent només una pausa abans de la següent crisi. Celebrem, doncs, qualsevol pas que eviti més destrucció, però mantinguem l'esperit crític. La pau no es mesura pels comunicats oficials ni per les rodes de premsa, sinó es mesura pel temps que dura, pels compromisos que es compleixen i per les vides que realment deixa de posar en perill. I això avui encara està per demostrar. És dimarts 16 de juny de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Josep Maria Vilardell, propietari i director de Petardos CM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. I després l'Isaac Muntades entrevistarà Amadeu Rosell del Festival Cinc Sentits. L'Amadeu és el president del Consell Comarcal. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, on avui amb ell parlarem sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. I després, com sempre, aquí a l'estudi a 10:45 tindrem en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què sí que vol a xarxes i acabarem el programa amb el traster. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. En un acte de coherència i oportunitat, segons expliquen els impulsors, Tona va decidir fer un quart de segle convertir-se en un municipi pioner a Catalunya en la implementació del sistema de recollida porta a porta. 25 anys després, les xifres de reciclatge avalen l'èxit de la proposta. Andreu Jiménez.
2: Fa 25 anys que l'Ajuntament de Tona, amb el suport de la Mancomunitat, la Plana va decidir tirar endavant un sistema de recollida pioner a Catalunya en aquell moment, el porta a porta. Després el van seguir municipis com Balenyà, Taradell i Viladrau. La decisió es va prendre perquè la incineradora de la Mancomunitat, que tanta divisió havia generat, començava a ser un problema econòmic per l'ens supramunicipal. Joan Rovira és un dels impulsors.
3: Em fa il·lusió quan parlo amb algú i em diu ara a tal poble també ho faran, no aquesta comarca. I penso quants quilos de matèria orgànica hem evitat d'abocar, quants envasos plàstics i demés hem deixat d'abocar, que s'han recuperat.
2: L'aposta va ser un encert i les dades ho avalen. L'índex de reciclatge dels municipis de la Mancomunitat l'any 2000 era del 16,22% i el 2024 se situava en el 82%. Si el 2004 recollien 5.500 tones de fracció resta i 2.225 d'orgànica, 20 anys després les dades s'han revertit. En són 4.535 les tones d'orgànica i 2.194 de rebuig que han anat a l'abocador. Pere Medina, president de la Mancomunitat La Plana.
4: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%. Per tant, tenim tot aquest marge de millora. Què representa això? Doncs estem parlant de gairebé 136.000 tonelades de residus que hem estalviat en vigar a l'abocador d'Orís, i això ens ajuda tant al medi ambient com a la Generalitat, com als ajuntaments, com a tots, perquè al final els abocadors són finits.
2: El porta-a-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per treballar la taxa per comportament. En parla Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
5: Al cap de 25 anys podem dir que es recull més i millor que mai, i en aquests moments també ens han ajudat a implantar, l'any passat vam canviar tots els cubells, el tema dels cubells xipats, tot de cara a la taxa justa, no? Aquesta normativa europea que ara és nova, que haurem d'implantar en algun moment, i que els cubells xipats, doncs, ens ajudaran a definir-ho.
2: L'objectiu de Catalunya és que el 2030 reciclin el 60% dels residus i el 2035 el 65%. Xifres que avui els pobles de la Mancomunitat ja superen. Des de l'ENS estan disposats a assumir els reptes que s'han d'entomar referents al reciclatge, però per fer-ho demanen posar al dia la planta de triatge i que els municipis que fan els deures tinguin un retorn més just.
0: Ja s'ha posat en marxa la nova campanya d'antiincendis a Sant Feliu de Codines amb la tradicional trobada al Mas Perer per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. Laia de Déu, una codinenca.
6: Les pluges abundants d'aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyó i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges, però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifà, membre de l'ADF.
7: Aquí hem estat parlant una mica, sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaviem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
6: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols. Una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADF, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Escoltem a Marc Barrubés, membre dels voluntaris forestals de Sant Feliu.
8: És una manera de trobar-nos la gent implicada en la prevenció immediata aquí a Sant Feliu i Rodalies, a més les ADFs de Sant Llorenç i de, bueno, el Pinyó, que és Sant Llorenç, Gallifa, Sant Feliu i Vigues, i gent propera i gent voluntaris, doncs això, i una manera també veure'n les cares, perquè si no a vegades les comunicacions via WhatsApp i coses així doncs queden una mica empersonades, també és una mica veure'ns, explicar la situació, tornar a provar com queden les motobombes, veure que tot funcioni bé.
6: Una de les notícies positives és que després d'uns anys en què preocupava la manca de relleu generacional, tant a l'ADF com als voluntaris forestals han incorporat nous membres. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, aquest estiu també es reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
9: La diferència principal aquest estiu és a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reverteix en recursos aquí, i això doncs té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així en Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, molt més activats, presents al territori.
6: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu.
0: I Camprodon vol començar al setembre les obres de la segona fase de la carretera de Sant Joan, Isaac Muntades.
10: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel POSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
11: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, el de l'esquerra creix molt, el de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
10: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
12: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a vilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta vorera en una banda i poc en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta vorera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Em redeixo el taller Moder, el meu cos Magrat, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics no hi entenem res i suposo que té un perquè.
10: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Moret fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
0: I ahir, 15 de juny, va ser el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials va presentar la campanya Ja Vindràs, una iniciativa de sensibilització que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva envers l'envelliment. Andreu.
2: L'edatisme és la discriminació per raó d'edat, per associar estereotips i prejudicis a una persona només per l'edat que té. En la gent gran està molt normalitzat i moltes vegades és invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya per fer-hi front. Amb el lema Allà vindràs, s'ha portat a terme amb la implicació directa de les persones grans. En parla Núria Serra, tècnica d'Osona Acció Social, i Josep Maria Freixanet, vicepresident del Consell de la Gent Gran d'Osona.
13: Decidir per aquesta persona, no tenir en compte l'opinió, considerar que aquesta persona és dèbil o que és vulnerable només perquè té una xifra, té una edat determinada, i no escoltar aquesta persona.
14: Aquestes baules que té l'edatisme i que segurament no es veuen i tal, tenen un impacte directe en l'autonomia personal de la gent, tenen un impacte directe en la salut de la gent. Volem i necessitem tenir veu, no? I volem tenir veu.
2: La gent que apareix a la imatge gràfica formen part del Consell de la Gent Gran d'Osona i les frases que s'han extret de la conversa és amb ells. Tot plegat es pot trobar en diferents formats, tant físics com digitals. Fa uns mesos el Consell també va actualitzar el Pla contra el Maltractament a les Persones Grans que va elaborar fa 15 anys. Ara també busquen la sensibilització social envers l'edatisme i reforçar el coneixement d'aquesta problemàtica entre la ciutadania per promoure una mirada més respectuosa envers l'envelliment.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha anunciat que el proper 3 de juliol inaugurarà la nova escola bressol del poble, l'edifici de nova creació, i s'està construint a tocar de l'escola infantil i primària del poble, Laia.
6: Precisament un dels motius del trasllat és acostar la llar d'infants a l'escola per facilitar el pas d'un centre a l'altre. Qui també agrairà el trasllat seran les famílies amb un fill a cada centre educatiu, que estalviaran trajectes. Actualment, l'escola Bressol del Cuc està situada al centre del poble, al costat de l'Ajuntament. La nova ubicació és a la plaça 1 d'octubre. L'alcalde d'Oló, Xavi Baraut, explica que estan acabant els últims detalls.
15: Bé, què falta? Falta alguna cosa d'exterior, molt poca cosa. Vull dir, demà, per exemple, tenim la legalització de la baixa tensió, que són els últims detalls que falten per acabar de tenir la llar. La llar d'infants a punt. I sí, hem posat la data del 3 de juliol per fer la inauguració, fer una visita a unes portes obertes amb representants de Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, per tal d'inaugurar aquest projecte.
6: El nou centre té un cost d'uns 475.000 euros i l'Ajuntament ha demanat una subvenció del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona que cobreix el 60% del cost. El nou edifici serà d'una sola planta, amb una capacitat per a una trentena d'alumnes. Hi haurà tres aules on es podrà dividir els alumnes per edats. També hi haurà millores pel professorat amb una sala de treball més gran, espais polivalents, menjador i una sala per preparar els àpats al costat. Igualment hi haurà una nova zona de serveis i dutxes. El centre també tindrà una sala dormitori i un pati.
0: I a Can Davanul es vol reobrir el bar del pavelló al setembre, Isaac.
10: El bar del pavelló Mercè Guix de Can Davanul està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can Davanul Junts al ple de dijous.
16: O 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha tres projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i escaig mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. I hem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
10: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: Igual la temporada de futbol ja enfila la recta final, el MIC FUTFEM agafa el relleu i converteix Osona en l'epicentre del futbol femení. Andreu Jiménez.
2: La tercera edició del MIC FUTFEM va batre tots els rècords amb 5 seus, 11 camps i la participació d'un miler de jugadores repartides amb 82 equips arribats d'arreu de l'estat i també d'acadèmies vinculades a clubs nord-americans. Marta Blaiva és responsable del torneig.
17: Vam començar una primera edició amb 30 equips i ara ja superem els 80, així que això ens demostra doncs, que s'està apostant pel futbol femení, que hi ha un creixement darrere. Fa uns anys no teníem aquestes oportunitats, cada vegada n'hi ha més, cada vegada també s'està fent millor, i al final doncs, a nosaltres també una mica la filosofia que tenim als tornejos MIC és que les jugadores puguin tenir una experiència el més similar a ser professionals possibles.
2: L'edició va comptar amb la primera presència internacional del torneig. El Català Academy de la República Dominicana també va ser-hi per primera vegada al Madrid Club de Futbol i van repartir grans noms del futbol català com el Girona i el Barça. Oriol Pons és l'entrenador de l'U12 del Barça.
18: Estem molt contents d'estar aquí perquè al final és una forma de que les nostres jugadores es posin en contextos nous, a diferents tipologies de joc que ens fan adaptar-nos i treure un rendiment que potser tot sempre és el que nosaltres estem acostumats, i com a experiència amb el torneig, doncs molt contents, de veritat, ens han acollit molt bé, tot molt fàcil, i res, estem molt contents d'estar aquí.
2: Les 5 diferents categories es van disputar a l'estadi Hipòlit Planàs de Vic, l'OAR de Vic, Manlleu, Tona i Gurb. També hi va haver participació osonenca amb l'OAR, la Fundació Vic, el Manlleu i el Vic Riu Primer. Gaudint de l'experiència i patint una mica la calor, Laia Morcillo és jugadora del Vic Riu Primer.
19: No és la primera vegada, ja hem jugat diversos cops i és molt divertit i ens ho passem molt bé. Quan juguem amb nenes que ens coneixem, doncs fa gràcia, dins del camp pues, som contrincants, però fora del camp ens saludem. I ens estem passant molt bé, estem competint, però fa molta calor.
2: Després de 2 dies de competició, els guanyadors van ser la Fundació Unió Esportiva Cornellà en la categoria U10, el Reus en la U12, el Sabadell en la U14, el Font Santa Fatjó en la U16 i el Terrassa en la U19.
0: Què implica aixecar la persiana d'un comerç, atendre clients o gestionar un negoci de proximitat? Això és el que han pogut fer una quarantena d'infants de les escoles cardedeuenques, Mil·lenari, Les Aigües, Can Manet i Corbella gràcies a Botiguers per un dia. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
20: Doncs sí, Iona, així és, i és que aquesta és una iniciativa que va recuperar la xarxa de comerç amb la col·laboració de la Comunalitat de Cardedeu amb l'objectiu de conscienciar de la importància del comerç local. Enguany s'han celebrat en dos dies diferents gràcies al gran èxit de participació de la darrera edició. Escoltem a Mariluz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
21: Bueno, perquè són coses que s'han d'ensenyar des de que som petits, saps? És un costum que hem d'adquirir, igual que aprenem a caminar. Hem d'aprendre a que hem de conviure en comunitat i hem de viure del comerç local i fer créixer el comerç local, que és el que, al cap i a la fi, és el que ens manté a tots i és el que fa comunitat.
20: En aquesta edició hi han participat 16 establiments del municipi. Durant tot el matí, els participants han pogut conèixer de primera mà el dia a dia dels comerços, col·laborant en diferents tasques i compartint experiències amb els botiguers i botigueres, com per exemple l'Eli Galera de la pastisseria Sant Lleí.
22: Ens aporta, jo crec, el fet de donar a conèixer l'ofici, en el nostre cas, de donar a conèixer a la xarxa de botiguers d'aquí del poble i, doncs, a passar una estona ben acompanyades.
20: Més enllà de descobrir un ofici, l'activitat també busca reforçar el vincle entre les noves generacions i el teixit comercial local, una experiència que, segons expliquen els mateixos participants, els permet veure amb altres ulls la feina que hi ha darrere de cada botiga.
23: He ajudat a ordenar els llibres que faltaven, hem obert caixes que encara no estaven obertes, hem ficat bolis que faltaven i també hem cobrat a clients.
20: Des de la xarxa de comerç asseguren que la resposta dels infants ha tornat a ser molt positiva i destaquen l'interès i la implicació mostrats durant la jornada.
21: Quedaríeu parats de les ganes que té la canalla i la il·lusió que els hi fa estar una tarda i en una botiga i conèixer la part del comerç des de dins. Estan encantats.
20: Amb propostes com aquesta, Cardedeu continua treballant per acostar el comerç local a les noves generacions i reforçar el paper dels establiments de proximitat com a espais de relació, aprenentatge i vida comunitària.
0: La vesprada de Llinars creix i s'ajunta amb el Novat Festival, Enric.
20: Doncs sí, així és, Ona, i és que Llinars del Vallès oferirà aquest any de nou una proposta comercial lúdica i festiva per tots els públics des del 26 fins al 28 de juny. El Parc Corbella acollirà la tercera edició de la vesprada. D'aquesta manera, el cèntric Parc Llinarsenc es transformarà en un espai obert a l'aire lliure de cultura, gastronomia, comerç local, artesania i oci familiar. Com comentàvem, la novetat d'enguany és que el Nomad Festival s'integra a la vesprada, i és que amb més de 80 edicions a Catalunya i amb més de 2 milions de visitants acumulats, el Nomad significa una proposta itinerant que fusiona música en directe, food trucks, market de disseny i activitats familiars en un entorn cuidat i amb una estètica mediterrània molt característica. Cada any recorre diverses localitats de Catalunya amb l'objectiu de crear espais de trobada, cultura i experiències compartides. A Llinars, el festival serà de 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, amb entrada totalment gratuïta, oferint una programació contínua pensada per a tots els públics, ja que un dels grans atractius serà el Petit Nòmad, una zona dedicada als més petits en jocs, tallers i activitats pensades per estimular la creativitat i el joc lliure. De fet, al llarg de tot el cap de setmana hi haurà espectacles familiars en diferents franges horàries, consolidant el festival com una proposta ideal per compartir en família. Expliquen des del consistori que s'ha de tenir en compte que en aquesta primera edició a Llinars tindrà un valor especial en format part de la vesprada, una celebració que omplirà el Parc dels Corbera, com hem comentat. La incorporació del Nòmad suma una proposta cultural contemporània que reforça aquesta oferta comercial, gastronòmica i d'oci del municipi i amplia també el seu atractiu tant per als veïns com per als visitants.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
24: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
25: Hola, molt bon dia. Què tal? Benvinguts a la informació meteorològica. Dies de calor, dies d'anticicló, dies en què l'aire no es renova, està quiet i es va escalfant cada vegada més. Estem en els dies de més hores solars de tot l'any. Per tant, aquesta quietud meteorològica afavoreix això, que l'aire no es renovi, que l'aire es vagi escalfant i que hi hagi més calor cada vegada. I a les tardes creixen forces nuvolades i ahir es van produir tempestes a la zona del Pirineu, però que els pròxims dies no es repetiran d'una manera tan important. Per tant, la inestabilitat de tardes també anirà a menys. I és que és això, aquest anticicló va guanyant protagonisme i es va intensificar la calor. I atenció, la pròxima setmana serà Sant Joan, que podríem tenir la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. Problema PAMS. Aquesta nit encara s'ha pogut dormir relativament bé, per sota dels 20 graus, moltes temperatures, encara es dorm una mica bé, ràpidament ja pujant el termòmetre, i avui les màximes superant els 30 graus en bastantes zones de les nostres comarques. Temperatures de ple estiu gairebé, molts pocs núvols al matí i a la tarda creixement de nuvolades que puntualment poden deixar quatre gotes a la zona del Pirineu. No crec que les nuvolades siguin tan importants com les d'ahir i deixin tempestes com les d'ahir, seran més puntuals i no deixaran tants litres ni a tantes zones com ahir. Els vents febles, com he dit abans, no renova aquest aire, i per tant aquest aire, com el no renovar-se, es va escalfant cada vegada més, fruit de que el sol cada vegada va escalfant i no pot renovar-se aquest aire. I això, anticicló per dies, tranquil·litat per dies i temperatures més altes. Moltes gràcies, bon dimarts, adeu.
24: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. A partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb en Josep Maria Vilardell, el propietari i el director de Petard UCM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya per parlar sobre la revetlla de Sant Joan, que la tenim ja a tocar. I després l'Isaac Muntades entrevistarà el president del Consell Comarcal de Ripollès, l'Amadeu Rosell, per parlar sobre el Festival dels Cinc Sentits. I a partir de les 10 del matí, en Joan Carles Arredondo parlarà sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
1: Doncs va, començarem fent un repàs de les portades dels diaris catalans. Començarem per La Vanguardia.
2: Així és, Ona. Començarem per La Vanguardia, com sempre, que avui el que titulen és el següent. Un moment, que ho estem aquí obrint, ja sabem que l'internet a vegades ens juga una mala passada. El titular, el govern central aporta 709 milions a la gigafactoria d'Illa de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, ACS i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. I la imatge, doncs, hem de parlar del conflicte que hi ha ara mateix entre Rússia i Ucraïna. I bé, doncs ahir Rússia de nou va tornar a bombardejar la ciutat de Kiev i ho va fer en un dels edificis històrics i més singulars de la ciutat, que és la catedral, on ahir va ser bombardejada, i es veu la imatge, doncs, plena de fum i també diversos, i també una mica de foc a causa d'aquest, a causa d'aquest bombardeig per part de l'exèrcit rus.
1: Seguim, Andreu, per la portada del diari ara.
2: El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomunitat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. I a la imatge es veu a Donald Trump, que ja ha arribat a França, arribant a Ginebra, en aquest cas, per participar a la cimera del G7 just després d'anunciar aquest acord amb l'Iran. I una altra notícia que avui, doncs, volen destacar el diari ara, doncs, ahir Espanya va votar el Mundial i va empatar contra Cap Verd per un empat a zero.
1: Seguim, Andreu, per al periòdico.
2: El periòdico, que avui obre el seu diari, i llegim, l'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. I la imatge destacada, doncs, llegim, un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd per 0-0 en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine va jugar sense èxit els últims 20 minuts. I a la imatge, doncs, es veu els futbolistes de Cap Verd celebrant aquest històric empat, ja que era el primer partit dels taulons blaus en un Mundial, i també surt a Lamine Yamal marxant, doncs, decepcionat.
1: Una mica decebut, sí,
2: després,
1: sí,
2: d'aquest empat de la Roja, que en teoria havia de guanyar aquest Mundial ahir mateix.
1: Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui.
2: Que el Punt Avui sempre ens porta portades molt il·lustratives i la d'avui, ho podríem dir així, és de les d'aquestes característiques. Final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat per als escàndols de corrupció. I a la imatge es veu com una il·lustració de Pedro Sánchez en blanc i negre, doncs, pensatiu.
1: Cap cot també,
2: sí, així com pensant de que veure què passa en aquest darrer any de legislatura, on s'espera que, sobretot els partits de l'oposició, que hi hagi eleccions abans del juliol.
1: Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'estat. Començarem per la portada del País.
2: La resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. La negociació entre Estats Units i Iran afronta com a programa nuclear de Teheran, que és el punt clau que s'ha de negociar. L'aixecament de les sancions i el rebuig d'Israel a retirar-se del Líban també fa que hi hagi, doncs, que es posi en risc aquest acord de pau. I la imatge, doncs, veiem l'espectacle sangrient que es va dur a terme ahir a la Casa Blanca, ja que Donald Trump, als seus 80 anys, doncs, va celebrar als peus de la Casa Blanca. Van haver-hi diversos combats de la UFC, entre els quals hi havia el boxejador d'origen espanyol d'origen georgià, Ilia Topuria, que va perdre el seu combat, i és la imatge, doncs, bé. Milionaris organitzant combats, cosa com feien abans els romans.
1: 100%, doncs, 100%.
2: Igual, ara portat en ple segle XXI.
1: Mare meva. Seguim, Andreu, per la portada del Mundo.
2: El PSOE va activar la cloaca 16 hores després de la carta de Sánchez. Ferraz va ordenar assumir els costos de 10 al matí següent de que Sánchez es va recluir a la Moncloa, i la lampista va intentar reclutar a Villarejo a compte del PSOE per acusar la família de Marchena. I a la imatge doncs veiem a Lamine Yamal, l'estrella de la selecció espanyola, i el que llegim és depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Bé, doncs també el Mundo, evidentment, com a diari espanyol, doncs fa ressò d'aquest empat de la Roja. Mm.
1: Seguim, Andreu, ara per la portada de La Razón.
2: Que igual, com llegíem el titular del Mundo, és el mateix, eh? Ferraz va financiar les cloaques amb el vistiplau de Cerdán. El PSOE va pagar almenys 9 bitllets de 6 viatges a l'Heredia del 2024 amb el vistiplau del que era abans el secretari general. La trama es volia treure de sobre al jutge Marchena amb els informes perjudicials per la seva reputació. I a la imatge veiem una caricatura de la ministra Mònica García durant les protestes d'ahir a Madrid, on s'han dut a terme aquestes protestes per part dels metges. Mm-hmm.
1: Seguim ara, Andreu, i acabem per el repàs amb la portada de l'ABC.
2: Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. El PSOE confia en que les explicacions de demà pel cas Plus Ultra permetran donar un gir a l'estat del pessimisme que s'ha instal·lat en el partit. I bé, doncs demà ja ens podem imaginar que les portades sabem per on aniran. I a la imatge, doncs, es veu a Juan Carlos Barrabés, que ahir va arribar als jutjats de la plaça Castilla a peu, pel cas de Begoña Gómez, i bé, doncs ahir va haver de declarar també la dona del president Pedro Sánchez, i el que hi ha així més, les 3 hores de Begoña Gómez davant el jutge Peinado per comunicar-li el seu processament pel tràfic d'influències.
1: Doncs, Andreu, aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista posem la mirada a la revetlla de Sant Joan, quan falta just una setmana per la nit més llarga de l'any. Volem analitzar com encara la campanya al sector de la pirotècnia i quines són també les tendències i com s'adapta el negoci als nous debats sobre el soroll i la seguretat. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, que entrevistarà a Josep Maria Vilardell, propietari i director de Petardos CM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de la Pirotècnia de Catalunya. Bon dia de nou, Laia.
3: Doncs bon dia, de nou, Ona. Doncs ja tinc aquí amb mi el Josep Maria Vilardell per parlar de petardos i per parlar de Sant Joan, ara que estem a les portes del solstici d'estiu. Primer de tot, bon dia, Josep Maria, com estàs? Moltes gràcies per ser aquí a Territori 17 i a Ona Codinenca.
4: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Doncs clar, primer de tot, vull dir, al final, jo entenc que cada campanya és diferent, però com s'espera aquesta campanya de Sant Joan? Com s'encara aquest 2026?
4: A veure, és el que dius, que cada campanya és igual i diferent, però bueno, les circumstàncies que ens poden fer vendre més o menys són les mateixes. L'any passat hi havia la sequera, hi ha anys que hi ha falta de pluja, que els boscos estiguin secs o humits és important, i a partir d'aquí, si plou, també és un perjudici, vull dir que sempre tenim que tenir un entremig, no? Que plogui abans, que estigui tot humit i que no hi pugui haver problemes. I a partir d'aquí, si en aquestes circumstàncies la gent compra petards i celebra la revetlla, però bueno, que cada any, jo diria que cada any, des d'associació sabem, jo des de Petards CM, venem alguna més. Cada vegada hi ha més botigues, venem més, la gent no celebra la revetlla, cada vegada potser més amb pirotècnia no silenciosa, perquè això no existeix, pirotècnia que no faci tant soroll, pirotècnia més d'efecte de color. Els que els agrada el tro sempre voldran el que fa més soroll, però la gent que s'incorpora a disparar, hi ha molta cosa infantil que es pot tirar inclús a dins de casa, i que dona això en general la sensació a la gent que diu cada vegada es tira menys petards, i no és veritat, cada vegada és bo per això, però no és cada vegada que el negoci pues, es pugui incrementar i a la vegada que no modesti la gent.
3: Clar, i ara després ja entrarem al tema del soroll i dels petards, que a mi m'interessa molt com a diable que sóc, però clar, jo recordo les èpoques que hi havia famílies que es gastaven molts diners en petards, normalment era més per adults que per nens. quan es pot arribar a gastar una família catalana en petards?
4: Aviam, si parlo de la mitja podem estar entre 50 i 60 euros, un lot complet perquè el teu nen, els teus nens tinguin i puguin disparar amb els amics. Però bueno, què es pot arribar a gastar una sola persona? Ja poden haver tiquets de 3, de 4, de 5 mil euros.
3: Uau.
4: Però estem parlant, clar, hi ha poca gent. Molta gent, 100, 200, 300, se'ls gasta. I a vegades pensa, ostres, amb petards, no? Que és per cremar-ho. Però bueno, és una... gent que se'ls gasta en menjar, petards, o es compra una moto que és molt cara, no? Vull dir que al final, si a la gent li agrada, es gasta els diners, i al final és la seva, el seu disfrute. Doncs bueno, se li agrada disparar petards, però nosaltres perfecte.
3: Clar, i jo em preguntava, hi ha alguns productes estrella o sigui, cap on van els gustos de la gent? Perquè al final són molt diversos, però segur que hi ha alguna cosa... Vull dir, jo recordo, a la meva època eren els TNT, que tothom els tenia, pràcticament.
4: Bueno, abans hi havia molt pocs petards i tothom coneixia les piules, les bombetes i els tejeros, que els deien, els TNTs, no?
3: Sí.
4: Actualment hi ha tantes marques, tants diferents, que a vegades són el mateix, hi ha molt a triar. Nosaltres a Petrocem les novetats, o què compra més la gent? El producte estrella, la bombeta, en general, a tot el sector. Et diria que el 20%, hasta el 25% són bombetes, ostres, bombetes, sí. Bombetes que ho pot tirar tothom, doncs és el producte estrella. Després te'n vas als lots. El lot vol dir, bueno, un combinat de color, de tro, variat, que fa que tu vas a comprar. La gent som com som, ens anem sempre a última hora. I abans una mica d'això, una mica d'allò, ara no, ara hi ha tan variat de tro que et pots aconsellar, anar ràpid, i al final l'estrella és comprar un lot i a part, moltes vegades, bombetes. Després el que li agrada, el tro, coet, però... El que es ven més, un combinat que n'hi ha des de 10 euros a 300 euros o més, saps? Una caixa que hi hagi de tot.
3: I, clar, jo, o sigui, em sembla fascinant que es venguin bombetes. És l'últim que m'esperava, la veritat. Però, clar, abans em parlaves també de les capses aquestes més de pirotècnia. Això ho pot tirar tothom? O sigui, tothom, tot adult, ho pot tirar?
4: A veure, la pirotècnia està dividida en tres categories que són per edats i tu en teoria no pots tirar res si no és a partir de 12 anys. Uh-huh. Però bueno, hi ha bombetes i tot, al final ho té que comprar algú adult i després ho tiren. El tema d'aquestes caixes que es disparen als castelldefocs o coets grans és a partir de 18 anys. Uh-huh. O sigui, ho poden comprar i ho han de disparar gent gran, però bueno, una caixa d'aquestes que està molt maca, amb un disseny molt maco, tu en sents i ets un pirotècnia, en sents allò i la gent es pensa que ets un professional. Uh-huh. I al final fan uns efectes cada vegada més macos, més variats. Això és, bueno, és màgia, és el que ho combina és un artista, no? I a partir d'aquí hi ha molta varietat, cada vegada agrada més, perquè al final poses per la terra, no és un coet que a vegades la gent els tira amb les mans i pot anar contra algú, ho poses clar, mires quan hi hagi ni calders de llum, ni res, ni balcons, i quedes molt bé i t'agrada. El coet se segueix tirant, el que et deia abans, el tro i el coet, que és el que de sempre, doncs el que realment li agrada la pirotècnia, doncs li agrada. Però bueno, el tro no es pot tirar amb les mans, el coet tampoc, posa-lo amb un disparador perquè tiri amunt. Això segueix agradant molt. El que passa és que el que s'incorpora a la pirotècnia, doncs sí que compra una caixeta d'aquestes, que ho ha vist, li agrada, veu que és segura, el posa per la terra, i ja et dic, les bombetes i bengales. O sigui, al final som un sector molt tradicional, que venim una vegada a l'any, i que moltes novetats sí, però aviam, el pum i el pam, és veritat, i el color. Tampoc podem fer grans invents, no?
3: Clar, ara em parlaves, només és un cop a l'any, realment. La resta de l'any, com a persones que us dediqueu al sector dels petards, a què el dediqueu? Us esteu informant? Esteu buscant nous...
4: Fem vacances. Fem una setmana a l'any i després fem vacances. Això és el que es pensa de gent, no? No, Nosaltres en aquests moments ja estem treballant per la campanya l'any que ve, vull dir, perquè la pirotècnia la majoria ve de Xina, de València. Nosaltres, Pedro Cement, ens fem els dissenys dels articles, encara que la combinació i tot ho dissenyen els xinesos, però nosaltres els hi demanem tant de fons com bateries, els trons al final no, perquè es fan pum o pam, i després els lots, sobretot això sí que fem les combinacions, i els lots ens els fem aquí. O sigui, ens arriba el producte i aquí, doncs, bueno, combinem, tenim gent treballant tot l'any per preparar els lots. Pensa que estem parlant de molts lots. Estem parlant d'uns 500.000 lots que es mouen ara aquest temps, no? És la nostra empresa. Clar, fabricar això, doncs, tens que dedicar moltes persones, perquè a més no ho fas amb una pala, has de posar un article o un altre, la pirotècnia s'ha de vigilar. Vull dir que estàs tot l'any preparant això. Ara ja estem preparant l'any que ve.
3: Uau, em sembla increïble. No ha passat Sant Joan i ja preparant l'any que ve. Però
4: sí.
3: Tornant una mica al tema dels petards, clar, a mi m'agradaria saber, el món dels petards ha evolucionat moltíssim, crec, al llarg dels anys. Quin és el canvi més bèstia que heu notat vosaltres?
4: A veure, la normativa. Jo quan vaig començar agafaves un tro, la metxa era... Ara és una metxa verda que sembla roba, que no deixa ni restes, no? Doncs abans et quedaven les mans plenes de pólvora. Venien amb una bossa plena de pólvora. Això era un perill, perquè estaves encendent un petard i et podia encendre's la mà. Les directives europees han rebaixat els grams de que pot tenir un tro. En aquests moments estem per sota els 2 grams. Abans hi havia trons de 10 i de 12 grams.
3: Wow.
4: Saps? I això, aquí el que es busca amb aquestes directives és que un tro, inclús si l'agafessis amb la mà i et petés, no et pogués arrencar un dit. Més o menys és així, t'ho explico així per sobre. Dir, bueno, la seguretat, sobretot la seguretat. El canvi més gros, la seguretat que des de la Guàrdia Civil, que és la que ho controla, s'hagi evitat la venda il·legal a tot arreu, que les botigues estiguin preparades, que tu puguis informar al client, que no hi hagi algú que et compri un tro i li doni un nen petit i no sàpiga el que és. O sigui, sobretot el tema de seguretat, d'informació i d'evitar accidents, incidents que hi havia abans. I el que t'he dit abans, que la gent cada vegada en una entrevista et diu cada vegada es venen més petards. Es dic, m'agrada que m'ho diguis, perquè cada vegada el sector en ven més i la sensació és que en venem menys vol dir que algú estem fent bé, que no molestem.
3: Clar, i ara em deies, no?, això d'informar el comprador. Vosaltres, com a Petardos CM, informeu a tots els compradors que venen a comprar del que compren si no saben què estan comprant?
4: Sí, primer, les botigues de petards, tu entres, hi ha un mostrador i tu no pots accedir al gènere.
3: Vale.
4: O sigui, a tu cada venda, a més que hi ha un límit, si hi ha 2 compradors, pot haver dos grups o famílies o persona comprant. A tu t'ensenyes un catàleg, què vols, alguna cosa te la posen a sobre, però bueno, els catàlegs cada vegada es van més clar el que vol. Dius, on t'has de tirar? Em veig amb una masia de turisme rural, però s'oblida tant de coets, s'oblida tant de coses que surtin amunt. Vale? I a partir d'aquí, doncs, què vols? Color, troc, quina edat tenen els teus fills. És una venda, que diem, una venda assistida, saps? No pots tu agafar el que vulguis i ja està. Després, al final de la venda, quan prepares i tot, doncs estem en el tiquet, el client té que llegir, que ell es fa responsable, que el que està comprant són productes que poden explotar, que poden cremar, i pel control es demana el DNI, ells s'apunten al DNI i signen. O sigui, cada tiquet, cada compra surt de la botiga sabent a qui li has venut. Això es fa per control, per saber el que s'enduen i perquè no puguem vendre amb bons menors. No, sí. Perquè a vegades hi havia gent que estava fora, un nen petit, li donava diners amb un major d'edat, entrava a comprar i li donaven al petit, no? Arribava a casa seva i deia, no, és que li has venut tu. No, mira, veus? Aquí ha vingut aquest noi amb aquest nen que és major d'edat. Ostres, si això t'ho feien t'ho feien abans i tu no tenies aquest control del DNI, doncs bueno, al final hi havia nens que anaven a casa i hi havia comprat els petards que es podien fer mal. O sigui, aquest control s'ha evitat, la venda a menors s'ha evitat moltes, diríem, la revella, i jo dic això i s'ha de tocar fusta, no? Un dia de revella, que és quan es tira el 90% dels petards, com que les forces de seguretat, els bombers, els ADF, tots, estan molt al tanto, no hi ha incendis. Hi ha molts. Els gamberros que tirin un petard amb una paperera i tal, però no hi ha un gran incendi per comprar els petards. Perquè la gent pensa petards, incendis. Doncs no hi són. I després, al cap d'uns dies, hi ha un incendi. Però una colilla es queden en 5.000 hectàrees, no? I dius, ostres, el petard té la fama aquesta, és que els petards provoquen incendis, i gràcies a Déu això, doncs, hi ha unes estadístiques de l'Indescat dels últims 14 anys, que no hi ha cap incendi que posi que són gran incendi, que posi que són petards.
3: Doncs em sembla increïble la feina que feu tots els que us dediqueu en aquest sector. Josep, se'ns ha acabat el temps. Ha estat un veritable plaer poder parlar amb tu i conèixer més aquest món dels petards, més enllà de comprar-los i tirar-los la revetlla de Sant Joan.

0: que també és el coordinador, entre d'altres, de l'àrea de cultura i llengua de l'ENS supramunicipal. Bon dia, president, i moltes gràcies, com sempre, per ser el Territori 17 amb nosaltres.
1: Bon dia, només faltaria.
0: Per començar, expliqui'ns els orígens del festival Cinc Sentits, perquè això va començar en el mandat previ al seu. Com era en un inici, com s'ha transformat, com ha anat evolucionant?
1: Sí, bé, doncs això, com bé deies, es va començar d'una manera modesta, doncs començant amb 3 o 4 municipis, doncs a fer una proposta d'un concert i tot això. I bé, doncs les coses van anar bé. I bé, quan vam entrar nosaltres, doncs vam pensar que era una bona iniciativa, una bona proposta, i li vam donar una miqueta a la volta, i li vam donar doncs una mica més de contingut i de pressupost i de volum, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores doncs ja ho hem anat consolidant d'aquesta manera. Llavors, com que en el Ripollès doncs som 19 ajuntaments, doncs ho vam repartir-ho doncs que en 2 anys els poguéssim fer tots, perquè 19 municipis tot en un estiu és molt. I per tant doncs vam fer el primer any 10, després 9, tornem 10, i d'aquesta manera, doncs, en 2 anys cobrim tots els municipis del Ripollès.
0: Després en parlarem, perquè aquest any precisament gairebé són tots els municipis petits o gran sí. part són dels petits, evidentment sí. no tots, perquè només diguéssim que entre cometes n'hi ha 5 de grans. Expliquin quin és el format de la jornada. Què es trobaran les persones quan vinguin en cadascuna de les jornades, en un en concret? Quin és el format d'horaris?
1: Bé, el format d'horaris comença doncs havent dinat a la tarda, bàsicament, a la tarda, doncs que, en primer lloc, nosaltres des del Consell proposem als ajuntaments si volen fer el que en diem una fira, una mena de paradetes, i posem nosaltres 5 paradetes, ja tenim nosaltres un format, ja les portem, i aleshores convidem a l'Ajuntament doncs si vol convidar doncs a entitats o botigues que tinguin productes agroalimentaris doncs del seu poble, bàsicament, i aleshores doncs poden venir aquests establiments i posar els seus elaborats en aquestes, diguéssim, en aquestes paradetes, diguéssim. Uh-huh. Per tant, ja tenim una primera visió d'aquestes paradetes. Després doncs hi ha la visita guiada, una visita guiada que és la part que tractem de patrimoni, i per tant doncs la visita guiada doncs és encarada doncs a conèixer el poble, a conèixer doncs el que tinguin d'important, d'interessant al poble, que creguin que això és el que s'ha de mostrar i que creguin que és interessant perquè doncs el forani o no forani doncs pugui tenir aquests coneixements. I per tant doncs hi ha una persona que es cuida d'això, fa la visita guiada, i per tant doncs ja tenim la primera part solucionat, tema patrimoni. Després ve el concert que nosaltres doncs també treballem amb els ajuntaments, nosaltres proposem als ajuntaments o alguns grups, o ells ens demanen també quin estil de música volen, i llavors hi ha un director artístic doncs que els hi fa unes propostes. L'ajuntament tria d'aquestes propostes, és a dir, nosaltres no imposem cap grup, sinó que són els ajuntaments que trien. Un cop han fet això, també una mica escollint segons l'espai que ho volen fer-ho, perquè no és el mateix fer una actuació en un espai que en un altre, per tant, això és important. Es fa, doncs, es fa el concert, i després, doncs, un cop acabat el concert, doncs, surt el de fora i doncs, allà hi ha un tast de productes també del Ripollès. Un tast, doncs, hi ha una empresa que ens ho prepara, que ens ho presenta allà de fora, i nosaltres, doncs, fent una mica, doncs, podem gaudir d'aquests productes del Ripollès, i aleshores també doncs, poder parlar amb els artistes, poder parlar una mica de com va el concert, una miqueta doncs, tenir un post-concert que puguem també doncs, compartir amb els artistes si els hi volem demanar alguna cosa. Tot això acaba també amb una mica de diguéssim, de rifa. També doncs, tenim un petit got de productes del Ripollès, i després doncs, amb les entrades doncs, que s'han donat o les reserves que hi ha, doncs, es fa un petit sorteig i doncs, algú s'emporta també aquest got de productes del Ripollès. Per tant, això seria tota una diada que agafaria pràcticament tota la tarda.
0: I tot això que ens ha explicat, president, de franc, gratuït, que això poder és el que li dona més valor, que evidentment la cultura s'ha de pagar i és important, però ho assumeix el Consell Comarcal, ara ens deia el tema del pressupost, que em sembla que hi abocaven uns 60.000 euros, si no sí. recordo malament, vull dir que és una xifra important, sí. però vostès aposten per fer-ho gratuït, que... i expliqui'm com ho ha de fer per això la gent que assistiria, perquè clar, no, sí. no pot anar tothom allà que vulgui, no entenc? O...
1: Hi pot anar tothom, el que passa que... Et començaré la primera part, que, sí. que diguem que nosaltres ho proposem.

0: Fem d'una manera gratuïta perquè així podem ajudar els ajuntaments petits. Bàsicament, com bé deies, doncs, els ripollers tenim de 19, 5 són més aviat d'una mida doncs, grandeta, i els altres són menys de 1.000 habitants tots. Per tant, són molt petits i, per tant, doncs, els seus recursos, pressupostos, també són petits. Per tant, nosaltres els hi proposem doncs, ja aquest tipus de concert que ho assumim des del Consell perquè així els puguem ajudar una miqueta doncs, que no els hi representi cap cost amb ells. Per tant, aquesta és la primera part. La segona part, doncs, per poder-hi accedir, nosaltres el que sí demanem, com que normalment es fan en llocs no massa grans, s'aprofiten ermites, s'aprofiten espais d'aquests, doncs sí que demanem que es faci una reserva. Aquesta reserva es pot fer trucant al Consell o bé per un correu electrònic, que és el del Consell, que és oh@ripollers.cat, o bé el telèfon del mateix Consell. Allà es fa una reserva i d'aquesta manera doncs, ens va bé perquè, primer, sabem podem dir l'aforament que tenim doncs, de cara al concert, després també podem tenir preparats tots els tastos, perquè també ens és important, i per tant, això és el que nosaltres demanem, que la gent faci una inscripció, que s'apunti, i d'aquesta manera nosaltres podem preveure doncs, tot l'aforament que hi ha, i d'aquesta manera també donar cabuda i donar doncs, qualitat en el concert i benestar, diguéssim, a l'hora de seure, a l'hora d'estar en la visita guiada, per exemple, doncs també, que de vegades doncs, també tenen una limitació, per tant ens va molt bé que la gent faci les inscripcions.
1: Una desena de pobles, dèiem, quins són aquest any, quins concerts trobem al president?
0: Sí, aquest any comencem amb Les Lloses, Setcases, Gombrèn, Pardines, Vilallonga de Ter, Ogassa, Campelles, Sant Pau de Segúries, Caralps i Vallfogona. D'aquí hem de tenir en compte que a vegades en algun, com que són pobles que de vegades hi ha algun disseminat
1: algun nucli,
0: doncs en aquest cas de vegades no es fa el mateix poble. Per exemple, en el cas de Les Lloses aquest any es farà a Sovelles, i doncs per exemple en el cas de Vilallonga de Ter doncs es farà en el veïnat de Tregurà també, i en el cas de Caralps també es faria en el veïnat de Fustanyà. Per tant, aquestes poden ser, és això, per arribar una mica a tot arreu, i també aprofitar aquest patrimoni que tenim romànic i artístic tan important, i d'aquesta manera doncs, fem aquest embolcall que nosaltres pensem que és el que ens convé.
1: Sabem que és músic, president. Sí. No sé si hi ha alguna actuació especial que li faci il·lusió. Ara li demanaré que es mulli una mica, perquè són 10 actuacions. Alguna sí. Perquè per l'estil de música, perquè coneix el cantant. No sé si hi ha alguna que li fa especial il·lusió. Aquest any no toca Llanars, que és el seu municipi.
0: Sí,
1: va tocar l'any passat, sí. però no sé quina li agradaria o quina li fa especial il·lusió.
0: Bé, aquí, és que aquí, com et deia, nosaltres fem unes propostes i cada ajuntament ho tria, no? Però bàsicament, doncs, els que tenim enguany, doncs, és alguna cosa de música tradicional. Doncs, per exemple, hi ha en Pere Romaní amb el seu grup, que és música tradicional, amb acordions diatònics, que són molt amics, i doncs, és una persona que toca molt. Penso que serà un bon concert, però també hi ha l'estil doncs, de tipus de jazz. En aquest cas doncs, hi haurà en Gil Romaní Trio, que fan també doncs, un concert de jazz impressionant, amb clarinet, que és una, de veritat que val la pena. O per exemple, també tenim alguna opció de música balcànica, com és el Cat Klezmer Trio, que jo també m'agrada moltíssim, aquestes músiques tradicionals balcàniques, i per tant jo penso que arriba també després ja la part dels cantautors, que també n'hi ha uns quants, com en Roger Pedrós o en Guillem Remisa, vull dir que...
1: Hi ha una mica de tot.
0: Que penso que és molt variat, i penso que si la gent, doncs, fins i tot vol fer el seguiment de tots els concerts i pot anar, doncs, trobarà una oferta molt variada. Per tant, jo estic content perquè en la proposta jo penso que musical també és molt interessant.
1: I se'ns ha mullat molt, eh? Vull dir que ens ha explicat una mica, es nota que quan un és músic també i domina del tema, doncs, ostres, fa goig que ens ho expliqui. Hem dit abans que és un festival que aposta per la cultura i la llengua catalana, aposta tant per la llengua catalana que tots els concerts són en català, que sí, això ho hem de destacar.
0: Sí, evidentment.
1: Que és un tema molt, molt important. Això ara li vinculo una mica amb una cosa que han fet vostès en aquest mandat. No deixa de ser un punt més, no?, del pla de promoció i defensa del català. Això es va aprovar al maig del 2025. És un punt més. Com va aquest pla? Han pogut anar fent?
0: Sí, bé, va costar, doncs, com bé sabeu, vam elaborar tot aquest pla, això després de moltes propostes, després de fer una diagnosi, després de fer totes unes propostes, doncs al final doncs, es va aprovar per ple, per majoria, en el Consell comarcal del Ripollès. No, a partir del maig de l'any passat, doncs, que es va aprovar, doncs, bueno, ja ens hem anat posant una mica ja en marxa per anar tirant endavant petites accions. Des del primer moment vam dir que no volíem fer grans coses, perquè ja se'n fan moltes. En principi, el que volíem fer era anar posant en valor, hi ha moltes coses que es fan en defensa del català. Mm-hmm. Hi ha moltes entitats que fan activitats i que van... El que passa que a vegades no es veuen prou, o no estan prou manifestes i la gent no ho sap. Doncs, per exemple, hi ha entitats, doncs, com pot ser Òmnium, com pot ser el Consorci de Normalització Lingüística, com pot ser, doncs, la Plataforma per la Llengua, com pensem nosaltres mateixos. Per tant, sempre intentem de donar valor a totes aquestes entitats que ja fan activitats, no? Un cop dit això, doncs nosaltres en aquest moment estem treballant, doncs, en Plataforma per la Llengua, perquè amb un programa que ells van desenvolupar que se'n diu El Bon Dia, que és un programa, doncs, adreçat molt als comerços, i, doncs, que comencem el dia ja d'una manera, doncs, amable, agradable, doncs, ja donant el bon dia. I per tant, aquí ja vam fer una reunió a Ripoll, pels botiguers, ara s'està preparant a Camprodon i després a la Vall de Ribes, i nosaltres, doncs, en combinació i en col·laboració amb Plataforma per la Llengua, doncs, donem suport i anirem, doncs, tirant endavant aquest projecte. Una altra que també vam fer, de mica en mica, també temps enrere, vam fer tot aquell pla de lectura que també, doncs, vam fer a les biblioteques, també aquells clubs de lectura, també en els pobles petits vam fer aquelles activitats. Per tant, de mica en mica anem fent. Una de les coses que ens agradaria, doncs, clar, nosaltres entenem que els ajuntaments tenen molta feina i van molt, els ajuntaments petits sobretot, doncs tenim molt poc personal. Aleshores, ens agradaria trobar en els pobles algunes persones col·laboradores que realment, doncs, ens poguessin ajudar a desenvolupar aquests plans en els pobles petits, perquè la part de voluntariat en aquest sentit també ens ajuda molt. I aleshores, en combinació amb aquest voluntariat i amb els ajuntaments, doncs, pensem que podríem aconseguir coses importants. Mm-hmm. Per tant, una de les dels objectius ara també és intentar buscar, doncs, aquests referents en els pobles que ens puguin ajudar a anar desenvolupant plans en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Perfecte, doncs, president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, que avui ens ha vingut a explicar, doncs, aquest festival Cinc Sentits, que comença el pròxim 27 de juny i s'allargarà fins al 23 d'agost amb actuacions sobretot al juliol i a l'agost, amb aquest festival que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. Moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17, president.
0: Ja ho sabeu, a disposar.
1: Gràcies.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs ara és el moment de saber quina és la cançó del dia.

És Summer Nights de John Travolta i l'Olivia Newton-John, i és que avui aquest musical ambientat als Estats Units als anys 50 està de celebració. La pel·lícula es va estrenar el 16 de juny del 1978 i és un dels musicals amb més èxits de la història. A més, gràcies a Grease, Travolta i Newton-John van consolidar les seves carreres artístiques.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, des de 8:45 d'aquest matí de dimarts s'ha restablert el servei ferroviari de la línia R8 entre Rubí, Can, Vall Honrat i Martorell Central, per la qual cosa es recupera el servei ferroviari en tot el seu recorregut. Per treballs de millora de la infraestructura es mantindrà el servei alternatiu per carretera des de l'inici del servei i fins a 8:45, i a partir de 10:45 de la nit durant els dies laborables i a 10:45 de la nit a 10:45 del matí durant els dissabtes i diumenges. Així mateix, fins al proper dijous 18 de juny, el servei de tren llançadora de Martorell Central a la parada del campus UAP i Central Sud continuarà prestant servei d'acord amb el seu horari habitual. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a Rodalies i a la nostra línia.
3: Doncs no, a la línia R3 no, i a veure, sent sincers, si el tren que està operatiu de Vic fins a la Garriga, si hi haguessin problemes, seria greu.
2: Sí, i és una cosa curiosa, però feia molts dies que no veia passar trens per davant de casa meva, a prop de casa meva,
3: van lents, no?
2: No, i vaig pensar, ostres, un tren. Saps, sí, allò, no, com si fos un miratge,
3: sí,
2: no? Allò,
3: sí.
2: Uau, un tren de l'R3.
3: Perquè no t'acostumes a veure-ho.
2: No t'acostumes, sí. No. Llavors,
3: carreteres,
2: bé, carreteres problemes.
3: Carreteres malament. Un accident a Malla, per tant, la gent que vagi direcció Vic-Ripoll, doncs que abans de sortir a casa miri per si es pot buscar una carretera alternativa a causa de que la C-17 ara mateix hi ha aquest accident en aquest punt.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara, bona.

0: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret, reflexionarem sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Com us explicàvem feia una hora, ja s'ha posat en marxa la nova campanya antiincendis de Sant Feliu de Codines amb la tradicional trobada al Pas al Mas Parer per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. Laia de Déu, una codinenca.
1: Aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyo i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges, però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifà, membre de l'ADF.
2: Aquí hem estat parlant una mica, sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaríem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
1: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols, una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADFs, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, aquest estiu també es reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
3: La diferència principal aquest estiu és, a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reparteix amb recursos aquí, i això doncs té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així a Sant Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, amb molt més activats, presents al territori.
1: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu.
0: I què implica aixecar la persiana d'un comerç, atendre clients o gestionar un negoci de proximitat? Això és el que han pogut fer una quarantena d'infants de les escoles cardatauenques Milenari, Les Aigües, Can Manet i Corbella gràcies a Botiguers per un dia. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que és una iniciativa que va recuperar la xarxa de comerç amb la col·laboració de la Comunalitat de Cardedeu amb l'objectiu de conscienciar de la importància del comerç local. Enguany s'han celebrat en dos dies diferents gràcies al gran èxit de la participació de la darrera edició. Escoltem a Mari Luz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
5: Bueno, perquè són coses que s'han d'ensenyar des que som petits, saps? És un costum que hem d'adquirir, igual que aprenem a caminar. Hem d'aprendre a que hem de conviure en comunitat i hem de viure del comerç local i fer créixer el comerç local, que és el que, al cap i a la fi, és el que ens manté a tots i és el que fa comunitat.
4: En aquesta edició hi han participat 16 establiments al municipi. Durant tot el matí, els participants han pogut conèixer de primera mà el dia a dia dels comerços, col·laborant en diferents tasques i compartint experiències amb els botiguers i botigueres. Escoltem a Eli Galera, de la Pastisseria Sant Llei.
6: Ens aporta, jo crec, el fet de donar a conèixer l'ofici, en el nostre cas, de donar a conèixer a la xarxa de botiguers d'aquí del poble i doncs a passar una estona ben acompanyades.
4: Més enllà de descobrir un ofici, l'activitat també busca reforçar el vincle entre les noves generacions i el teixit comercial local. Una experiència que, segons expliquen els mateixos participants, els permet veure amb altres ulls una feina que hi ha al darrere de cada botiga.
7: He ajudat a ordenar els llibres que faltaven, hem obert caixes que encara no estaven obertes, hem ficat bolis que faltaven i també hem cobrat a client.
4: Des de la xarxa de comerç asseguren que la resposta dels infants ha tornat a ser molt positiva i destaquen l'interès i la implicació mostrats durant la jornada.
5: Quedaríeu parats de les ganes que té la canalla i la il·lusió que els hi fa estar una tarda i en una botiga i conèixer la part del comerç des de dins. Estan encantats.
4: Amb propostes com aquesta, Cardedeu continua treballant per acostar el comerç local a les noves generacions i reforçar el paper dels establiments de proximitat com a espais de relació, aprenentatge i vida comunitària.
0: I Camp de Bànol vol reobrir el bar del Pavelló al setembre. Isaac Muntades.
8: El bar del Pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts, al ple de dijous.
9: Els 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20.000 euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fix. És a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui, i hem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
8: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació, i el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, moment per parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en parlar sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. Tot això, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Endavant.
10: Aquí el tenim, el primer bilionari del món. Hauríem de dir bilionari, si fem servir la terminologia americana, però com que som europeus, en direm bilionari. Vol dir que té un milió de milions de dòlars. Seria el que ara es definiria com a bilionari. Segurament ha arribat a aquesta condició de manera indirecta, perquè aquesta quantitat només és el resultat de comptar el valor a borsa de les empreses cotitzades que controla o que, sobre les quals té participacions importants. El que significa és que el dia que s'està comptant aquest valor, si aquest home decidís vendre totes les accions que controla, tindria uns ingressos que superarien no ja el milió de dòlars. És que quan aquest text el vaig escriure ahir i donava 1,12 milions de dòlars, però és que ho he mirat aquest matí per curiositat i ja està en 1,3. Un bilió 300.000 milions de dòlars, és el que té, i aquests 300.000 milions de dòlars podríem dir que és un com de propina. Musk exemplifica com gairebé ningú fins ara, fins a quin punt s'està concedint una certa carta de normalitat a la desigualtat. L'empresari d'origen sud-africà ha vist incrementada la riquesa només després de la sortida a borsa d'una de les companyies de les quals és accionista, que és SpaceX. Ell en controla un 43% de les accions i té una capitalització superior als 2 bilions de dòlars. I llavors això li dispara completament el patrimoni. No? S'ha de dir que aquesta valoració que té SpaceX a borsa no vol dir que sigui exactament el que val. Però aquí farem la primera llei, farem una de les primeres lliçons bàsiques d'economia, que qualsevol cosa val el que s'estigui disposat a pagar-ne, no? I en aquest cas, doncs, la gent està disposada a pagar molts diners per les accions d'aquesta empresa, no? Arrodonint, deien que si sumàvem els valors de les accions que té en aquesta empresa i en una altra com Tesla, el patrimoni supera avui 1,3 milions de dòlars. I arrodonim molt, perquè darrere de la dècima encara hi ha algunes mil·lèsimes que poden semblar poc, però que són això, mils de milions de dòlars, no? Ja no es compta el valor de les accions de les empreses no cotitzades ni el patrimoni immobiliari que hagi pogut acumular. En un atac de transparència, el mateix Musk venia a reconèixer fa uns mesos que menys del 0,1% de la fortuna que se li atribueix és en efectiu. Però és que menys del 0,1% d'un bilió són 1.000 milions de dòlars. Eh? O sigui que el que té en efectiu tampoc es situaria en Musk en la banda pobra de la societat. Aquí es pot explicar una altra llei de l'economia, i és que una cosa és la renda i una altra cosa el patrimoni. La renda és el que s'ingressa, però això no necessàriament atribueix riquesa, perquè encara que s'ingressi un milió d'euros, si després es gasta una mica més d'un milió d'euros, diguem-ne que no s'està guanyant res. El patrimoni, en canvi, queda, no? I això és el que, per això, és el que determina la riquesa, no? Tens els números i donant per bo que només es compti la capitalització de les accions que cotitzen a borsa, Elon Musk podria cobrir el pressupost de la Generalitat, que és de 50.000 milions d'euros, durant 20 anys. I, vistos els seus principis polítics, se li faria feliç que ni tan sols els hauria de pactar amb l'oposició. Oxfam ha fet un exercici més global per donar una idea de fins a quin punt les xifres de les quals parlem són marejants. Aquesta ONG ha fet un informe sobre la fortuna del fundador de Tesla i SpaceX i indica que si Elon Musk gastés un milió de dòlars cada dia, trigaria 2.740 anys a gastar un milió de dòlars. Podria, a més, donar 100 dòlars a cada habitant de la Terra i encara estaria entre les 10 persones més riques del món perquè li sobrarien 184.000 milions. I encara un exemple més. Amb un impost sobre el 10% de la fortuna es recaptaria prou com per acabar amb la pobresa extrema mundial durant un any, perquè 800 milions de persones sortirien de la seva situació de que ara els situes per sota del llindar de la pobresa. Els càlculs Oxfam assenyalen que amb el milió de dòlars de patrimoni, una sola persona, Elon Musk, acumula tanta riquesa com el 46% més pobre de la humanitat, que són, sumats, diguem-ne, aquest 46%, convertits en persones, són 3.800 milions de persones. El New York Times encara feia una altra comparació més domèstica, però igualment vàlida. El patrimoni mitjà d'una família americana és d'uns 200.000 dòlars. Musk té 5 milions de vegades més, 5 milions de vegades aquest patrimoni mitjà. I encara farem alguna altra comparació. El primer milionari així conegut era John Rockefeller, un magnat del petroli, que el 1977 tenia 1.400 milions de dòlars. Llavors, en el 1977 allò era un 1,5% del PIB i ja es considerava que Rockefeller era una persona riquíssima. Musk té ara l'equivalent al 3% del PIB americà, per tant, diríem que en aquesta proporció doblaria el que havia sigut Rockefeller. Per cert, que aquest patrimoni d'un milió de dòlars serien 3 vegades el PIB. Portar-ho també a qüestions més domèstiques. Més enllà de la fortuna puntual d'aquest senyor, de fons batega una altra preocupació, que és com d'acceleradament s'incrementen els recursos dels més rics. I aquí sempre hi haurà l'argument que la riquesa d'aquest senyor també es distribueix a través dels llocs de treball de genera o de la xarxa de proveïdors per les seves empreses. Però direm que el cas és que Musk ha incrementat la seva riquesa en 550.000 milions de dòlars en un any. I això vol dir un milió de dòlars cada dia. Rere Musk encara hi ha un seguit de mil milionaris que estan al capdavant d'empreses que generen al seu voltant un seguit de dependències, sobretot tecnològiques, que posen de manifest de quin punt el control que els clàssics anomenaven els mitjans de producció s'estan concentrant en ben poques mans. Els fundadors de Google, Larry Page i Sergey Brin, completarien amb Musk el podi dels més rics del món, segons el reconegut índex de Forbes. No? Hi ha el consol que qualsevol persona, per més pobra que sigui, té menys distància respecte a la segona fortuna del món, la Larry Page, que és de 302.000 milions de dòlars, que les que té aquest senyor respecte a Musk, que li caldrien 800.000 milions de dòlars per acostar-s'hi. Per tant, una mica de consol per les persones normals, no? Diguem-ne. I per darrere d'aquests grans magnats, els creadors de tecnologies tecnològiques com Jeff Bezos, Amazon, Larry Ellison, Oracle, Nick Michael Dell, l'empresa d'ordinadors que porta aquest mateix cognom, Mark Zuckerberg, de Facebook, Jensen Huang, Nvidia, gairebé el primer que té una empresa dels que podríem conèixer normals d'abans, diguem-ne, apareix a la desena posició del president de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Per completar els 10 primers, s'arriba a un inversor que és Warren Buffett i arribem a l'onzena posició on ja hi ha Amancio Ortega, que també té una activitat tradicional, encara que reinventava, com és el tèxtil. La concentració de la riquesa i mitjans de producció amb diguem-ne que es va traduint progressivament també en una concentració de poder polític. El mateix Musk és un exemple. En les passades eleccions dels Estats Units, ell va decidir aportar una part de la seva ingent fortuna a favorir un candidat determinat que posteriorment li va tornar a favor. Ho va fer no només donant-li un càrrec a l'administració, que va acabar sent efímer, sinó obrint-li la porta a contractes del govern federal que han contribuït a accelerar l'atractivitat de l'empresa i tenir una sortida borsa prou llustrosa com la que va tenir SpaceX. Les oligarquies tecnològiques estan teixint una xarxa ben atapeïda de relacions que afavoreixen enriquir encara més els propietaris de les empreses i de passada engrandir la bretxa entre mil milionaris i pobres. I de moment ho deixem aquí.
0: Joan Carles, ens quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve amb un altre tema relacionat amb l'economia. Gràcies, Joan Carles.
10: Gràcies a vosaltres.
11: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Bon dia, Guillem, què tal?
2: Jo molt bé, no sé els altres d'aquí a l'estudi si estan igual de bé. Però...
1: Jo anava a dir bon dia de nou, però no, perquè per mi és bon dia.
3: Avui és bon dia.
1: Ahir, sí. Sí que li demano...
2: Ahir em va saludar tres vegades, l'Andreu. Tres vegades. Sí? A la tertúlia futbolística, al repàs esportiu i a les, privades.
1: Clar. Entenc que tot va anar d'esports, no? Perquè, clar,
2: sí, tertúlia
3: esport... No. A què dius, els tuits?
1: Una miqueta tot, hi havia algun punt d'esport, no?
2: Estava barrejat, sí. Estava barrejat, com tot, com tot. Ja saps que porto
1: és
2: coses
1: veritat,
2: que...
1: És veritat, en Guillem ho fa molt bé.
2: Que sí, puguin, sí. Puguin ser de...
3: Per tothom.
2: Sí, home, sí.
1: Exacte.
2: Per tots els públics.
1: Doncs va, què ens portes avui?
2: Doncs mira, aquesta d'en Joan, que ens diu... Jo pensava que l'estiu seria piscina, birra, amics, fuet, però l'estiu està sent sofà, feina, tele, mosquits, calor i cansament.
1: Tant de bo ser el tipus A, eh? O sigui...
3: Quin negatiu... Quin negatiu.
2: Sí, veu el got mig...
1: Hi ha una part de l'estiu que serà així, això és veritat, però una altra part de l'estiu serà piscina,
2: segur
1: amics...
2: que arriben moments bons.
1: Exacte,
2: per poder tenir la primera
1: no
2: part de
1: començat
2: la, de la frase.
3: Exacte, més això.
2: Va, i abans d'entrar en detalls, bona comparació d'en Jaume, que ens diu, en aquest mundial que és la vida, a mi també m'ha tocat un grup difícil. Diu, el dels miops amb els peus plans.
1: Ai, no. Mira, s'estalviaria l'Emili.
2: Pobre Jaume. Potser se la va estalviar.
1: Està superbé, també.
2: Molts de nosaltres ahir vam descobrir on és Cap Verd, segurament.
1: Sud-àfrica, no?
2: On és?
3: És un arxipèlag que està...
2: Sí, sí.
1: Està a Àfrica, no?
3: Sí, però no Sud-àfrica.
1: Està a mitja Àfrica,
3: està
1: com
3: Senegal,
1: cap allà.
3: Senegal a l'esquerra. Rotonda de l'esquerra.
2: Rotonda de l'esquerra, tercera sortida. Va, en Pere ens escriu avui això, diu... Ni idea d'on està Cap Verd. Només espero que sigui la cuna del bon Jan capaç d'enviar la tíbia de cucurella a Wisconsin.
3: Oh.
2: Quins grans records per Cucurella a totes les xarxes socials durant aquestes últimes hores.
1: Us cau
2: hores,
1: bé, en Cucurella?
2: Sí, com a persona. Bueno,
1: però ara que
2: no
1: pujarà pel Madrid...
3: A veure,
2: no
3: una persona que a mi m'és igual que jugui al Barça o al Madrid, però a mi tampoc em transmetia bones vibres. I amb lo de Haaland, tiembla, que viene Cucurella, l'any passat amb el Chelsea, quan van guanyar el Mundial de Clubs, la bandera que portava sent català, també és un picat sempre jugant. A
2: home,
3: mi...
2: ja només per la cançó de Se come una paella, i això ja val la pena. Va, bona observació d'en Manel, que va escriure abans de començar l'Espanya Cap Verd. Diu, xupito cada vegada que Rivero digui el jugador del Real Madrid aquesta tarda. No vaig escoltar jo si ho deia, eh? Andreu, no sé si tu tens aquesta referència.
3: No, hi vaig estar amb Dazón, però jo ja només entré a tuit. Lo primer que vaig veure era de Juan Carlos Rivero, un narrador que el paguem tots.
2: Correcte, el de la televisió espanyola.
3: Hoy jugamos en Atlanta en Cabo Verde. No sé, crec que la classe de geografia aquest home se la va perdre.
2: No van jugar ni Atlanta ni...
3: Atlanta sí, però no Cap Verd.
2: No,
3: era
2: Cap Verd.
3: Contra Cap Verd.
2: Va, la Melissa relata això i diu, jo esperava el debut d'Espanya i resulta que el partit que més m'ha agradat fins ara és l'Iran-Nova Zelanda. I he de reconèixer que no l'he vist ni he vist el resum, però sí que per xarxes s'ha parlat molt bé. Per tant, a vegades, encara que t'esperis un bon partit de seleccions grosses, Ona... És bo quedar-se fins a les 3 de la nit mirant...
1: Exacte.
3: Com passa les finals.
1: Quants partits porteu, ja?
2: Així, a trossos, jo crec que...
1: Quants han jugat, primer de tot?
3: Ja m'han jugat, que 15.
2: 15, sí,
1: 15 partits?
2: Jo potser n'he vist a trossos, només n'he vist sencer un o dos, a trossos potser n'he vist 8, 9, més o menys, eh?
3: Jo sencers diria que 3-4. No n'he vist gaire, tampoc.
1: No està bé.
2: Estem una mitjana correcta, acceptable, per ser més de...
3: Ja evolucionarem.
1: Ja veig.
2: Va, un comentari d'en Jordi, un cop vist el primer partit oficial de la selecció espanyola. Diu, en el moment en què van deixar fora de la convocatòria pel Mundial a Pere Milla, alguns ja sabíem que això podia passar. La gent segueix fent broma.
3: Sí,
2: la gent segueix fent broma. Va, som-hi. Aquest punt de vista de la Júlia també és interessant. Ens diu, això de no tenir a lo del futbol cap equip va molt bé perquè et treu un estrès de sobre.
1: Estic
3: d'acord.
2: Moltes competicions, si no hi tens
1: aquell sentiment,
2: o aquella cosa de, mira, vaig amb aquest equip, es gaudeix més de l'esport.
1: No, perquè vas veient tot i dius, mira, avui vaig amb aquest, avui vaig amb l'altre.
2: I una pregunta que podria fer també l'Ona, que és la que fa la Sílvia, avui ens diu, no és per posar pressió, però algú sap quan s'acaba exactament el Mundial?
3: Jo li dic, 19 de juliol.
2: 19 de juliol. I estem a 16 de juny.
3: Encara queda.
2: Un mes i tres dies.
1: Mare meva.
2: Resignació i molta missa.
1: Millor que no ho sapigués. O sigui, no volia saber aquesta informació.
3: Doncs ara ja la saps. Informació de servei.
2: Correcte.
1: No, ja veig. Mare meva.
2: Va, deixem el futbol, però fem un apunt abans d'handbol. Atenció, perquè la piulada de l'Albert crec que és molt i molt destacable. Ens diu, m'agrada molt la pinta que fan alguns dels millors porters d'handbol, com de senyor que no fa esport i que de tant en tant va a nedar una mica o va a fer bici sí, estàtica.
3: És que el porter del Barça d'handbol,
2: dona. En Nielsen, pobre, però en Nielsen encara... O sigui, la professió de porter...
1: Vaig a buscar-lo.
2: La professió de...
3: És un fofissano.
2: Correcte. Dir. Són jugadors que no necessàriament tenen una complexió física que s'entén com a la habitual d'un atleta... Sí.
1: Que majo se'l veu. És danès.
2: És danès, riu molt, va plorar l'altre dia després de la final de la Lliga de Campions que va guanyar el Barça.
1: Clar, perquè un porter d'handbol, fa coses...
2: L'objectiu és tapar al màxim la porteria, que és una cosa que molts fan molt bé, i fan aquelles coses de...
3: Posar el peu.
2: Aixecar molt la cama gairebé, passant-se el peu per sobre el cap, que és una cosa que nosaltres no podríem fer.
1: Jo no podria, no soc gens elàstico.
2: Però clar, a vegades vist des de fora, la complexió que tenen aquests esportistes no és la...
1: Clar, això és estereotip total.
2: Correcte,
1: correcte. És estereotip total.
2: Va, Marc, ja, fora de l'esport, té una proposta avui. Ens diu, quan et cobren de tàfon, haurien de veure el saldo que tens, perquè valorin l'esforç que fem els pobres al prendre qualsevol merda.
1: Mira, jo, o sigui, realment, si veguessin el meu saldo... Jo faria així.
2: Et convidarien, no? Et convidarien a cada refresc.
1: Et convido. Avui convido jo.
2: Va, la Marta està contenta avui. Diu, un guiri m'ha vist el tren llegint a peu dret i sense acabar de trobar una postura còmoda per fer-ho i m'ha cedit al seu seient. Acabo de recuperar temporalment la fe en la humanitat.
3: Deuria ser...
1: I que ho faci un guiri, correcte, encara té més sentit.
3: Però segurament deuria ser una persona del nord d'Europa que són molt més respectuoses i això, jo crec que aquí també...
2: Potser va ser Emil Nielsen que li va cedir el...
3: Una persona mediterrània no ho faria.
2: Una persona mediterrània es miraria els peus durant 5 minuts, correcte, no fos cas que hi hagués contacte visual amb qualsevol altra persona.
1: Va,
2: i acabem la secció felicitant a la Neus, que avui ens escriu, he agafat el cotxe de la meva mare per primera vegada i no ha mort ningú. Doncs vinga.
1: Molt bé.
3: Felicitats, Neus. Vinga.
2: Objectiu que quan l'agafis per segona vegada el resultat també sigui el mateix que...
1: I totes les properes vegades que l'agafis.
3: Que faci un ràdio amb el cotxe.
2: Mireu a la carretera quan conduïu, sisplau.
3: I no al mòbil.
2: Correcte.
1: Que vagi superbé, Guillem.
2: Ens veiem demà i seguim comentant l'actualitat del Mundial.
1: Exacte, ens encanta.
2: Va.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu. Passen 7 minuts de 9:45 del matí, per tant, és moment de tertúlia.
0: El Traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
1: Doncs ja tenim un dimarts més, la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa. Un dimarts més que realment és un dimarts menys perquè queda res i menys per acabar aquesta temporada del Territori 17. Què tal, com esteu?
4: Bon dia.
2: Afònics?
4: Jo, lisiada, sóc la de lisiada avui.
1: Lisiada, afònic. Isaac, com estàs tu?
5: Deprimit.
1: L'Andreu com està?
3: Contentíssim.
1: Content.
3: Amb l'empat d'ahir d'Espanya, contentíssim.
5: A sobre em vaig perdre el partit. Bueno, que no sé
3: no et
5: si
3: vas perdre res.
5: Realment sí, vull dir, desastre absolut, perquè no vaig arribar a temps i no em vaig perdre res, efectivament.
3: Millor.
1: És estrany que empati 0-0?
3: Sí, molt. És que era molt fluixa la selecció aquesta de Cap Verd.
1: I com és? És que van una miqueta... Van molt tranquils a Espanya o què?
3: No, tampoc és això.
1: Bueno, per mi m'està bé que perdin. Què vols que et digui? Bueno, empatin, que empatin.
3: Sí, ja està bé, i tant.
1: Enric, afònic, per què? Explica'ns.
6: pel cabró.
3: Ahir es va notar, Enric.
6: Vaig estar a punt d'enviar-vos un WhatsApp intern de dir, nois, no sé com acabar la notícia. Estava allà apurant que no m'entrava ni l'aire. Però sí, jo tinc unes quantes cosetes a dir del cabró rock. Primer de tot, com ho vaig passat, les coses com siguin. Crec que per ser un festival d'aquesta magnitud està prou ben organitzat. Vull dir, evidentment sempre hi ha coses cagades, coses pensades per fotre molt caler, però s'ha de dir que per la gentada que hi havia, jo crec que ha estat potser el millor any. Crec que hi he anat a tots. Ara, no obstant, deixeu-me obrir la caixa dels trons, ja sabeu com soc, perquè, primer de tot, crec que és bastant patètic que sigui, no sé si és un 80% o un 90% d'homes els que tocaven com a bandes, però és que el més greu de tot és que les dones estaven o a primera hora, quan no hi ha ningú i tots estan fent la cervesa fora al cotxe, o a última, quan estem ja tots a casa, o la gran majoria, d'alguna manera, perquè mira, les que faltaven eren a 4:45 del matí, i després tenies la Su, Maria Jaume encara, que era cap a les 7, però a les 7 en un festival, ja sabeu tots que la gent està entrant pràcticament a aquesta hora, vull dir... Que era una mica això. I després, com a la gran crítica, jo portaria, evidentment, i m'agrada veure que no sóc l'únic que ho pensa, ja que la xarxa de Manplenes, la gran decepció d'Oques Grasses, lo fluix que va arribar a ser el concert i aquesta testosterona del Josep d'alguna manera, que l'últim que li faltava era baixar-se la bragueta i treure tot allà, no? I dir, mira, ja està, perquè de fet van cantar sense ganes de cantar. Jo us dic que no vaig acabar ni al concert, vull dir, no m'ha passat en ma vida això.
3: Hòstia.
6: Sí, me'n vaig anar abans i tenia molts, tots els amics que, amb els que he parlat que estaven allà, opinen igual. De fet, la notícia a Instagram que heu penjat des del 9-9, si mireu els comentaris, em m'ha sorprès perquè el 100% dels comentaris, no? I la notícia no parla d'això, parla de doncs, que veu el concert com a final, evidentment, i així. Uh-huh. Però Déu-n'hi-do. Jo us llanço aquest tema i després me'l rebateu, si de cas. I per acabar, que l'actuació sorpresa em sembla bastant trist, que en un concert, en un festival on s'intenta promoure la música en català vingui un senyor que es diu King Africa, i que el Pau de Pons se'l podrien haver estalviat, no? El Pau de Pons és un senyor que canta David Bisbal, i la següent cançó del David Bisbal és No volen ser regió d'Espanya. Llavors, clar, és una miqueta... que es podria haver quedat per terres lleidatanes. I això sí, una felicitació per tots els DJs, que jo crec que pocs festivals els DJs han donat tant, com en el Cabró Rock, que van ser millors que uns quants artistes. Va ser increïble, i tots els que van passar, jo crec, l'Ona, sé que va ser-hi, vull dir, no sé com ho vas viure tu, però els DJs van ser espectaculars, i bé, i des d'ahir també doncs, la llagrimeta que vam passar tots els puretes amb l'Axan Busto, que va ser increïble.
1: Mira,
6: jo vaig plorar, o sigui, et dic, L'Axan Busto va ser...
1: L'Axan Busto va ser de... Mira, i no tenia gens expectatives, perquè, clar, jo, vull dir, jo no havia vist mai un concert de l'Axan Busto en directe. Llavors, clar
6: tu deuries agafar tard.
1: O sigui, sí. Vull dir, la meva parella tenia moltes ganes d'anar a l'Axan Busto, i ho entenc, i em va dir, no t'agradarà molt, t'agradarà molt, i ho va encantar.
4: És que parlen Pemi.
1: A més, quin home dir, tan entranyable i tan maco, o sigui, desprenia un amor a aquest home, em va encantar.
6: És Pemi.
1: Sí.
6: A més, és que per tots els que potser no l'hagin enganxat al moment, hem de recordar que el cantant que... Ara no em ve el nom, el cantant que l'Axan Busto va estar des del 86 amb en Pemi Fortuny, llavors no sé si el 2000 i pico va canviar a un altre cantant que era brutal, també ho feia molt, molt bé, però clar, tots els que no seguien inicialment la banda, en Pemi, no? Era d'alguna manera, doncs, en Pemi. I tornar-lo a veure damunt l'escenari crec que va ser un moment que bé... Per mi va ser un dels concerts de la meva vida, ja us ho dic, Vull dir, tornar-ho a veure, és una música en què t'has criat.
1: Molt xulo. Però, doncs, espavileu, perquè, mira, crec que, no sé si serà ja l'última gira de l'Axan Busto, i vaig estar mirant a la pàgina web i molts llocs ja tenen entrades exaurides. Al final del gira, almenys...
6: A l'Empordà toquen en gossos.
1: Oh!
4: Ojo,
1: oh,
4: que combo.
1: Guai! Molt top, molt top.
3: A l'Empordà, això que deu ser...
6: Sí.
4: Nostàlgia millennial, aquí.
1: El festival de l'Empordà.
3: L'acústica,
1: Acústica.
6: L'acústica, sí.
4: A l'acústica. Clar, jo no vaig anar al Cabró Rock, us tinc molta enveja, els que sí que hi veu anar. Només us tinc enveja per dos grups, que un és l'Axan Busto, l'altre és la Gossa Sorda. Jo ho sento molt, però...
1: Brutal.
4: Amb les grasses no m'agrada gens. Des d'aquí ho dic, no m'agrada.
6: Haig de dir que a mi la Gossa em va decepcionar. O sigui, em va encantar... Ull, amb el que diré...
4: A veure. No.
6: És un grup que jo esperava, és un dels grups de la meva vida, m'encantava, però clar, el que passa és que avui dia no saben fer olles. De fet, això ho vaig comentar per Instagram.
3: Que és veritat.
6: Em va escriure, em va dir, tens tota la raó, no saben. Si una olla no és entrar com sardines, perquè és molt perillós. És a dir, sí. Antigament... Ara, jo dic que som un poreta tota l'estona, la gent de la meva generació, a la olla, et mous d'una manera que no és perquè és per aguantar, per no caure, si cau algú al terra, al moment l'aixeques perquè no el trepitgin, i hi ha molt respecte encara que no sembli. Sí. I la gent entrava com sardines, no en tenia ni idea, van obrir no sé quantes bengales a mitges cançons que no tocava, i gairebé no podia estar, si estaves davant de tot, com molt pel concert, no?, de Gossa, i era com dir, ostres, si s'ha de fer olles, farem feta.
4: A pocs concerts punkis han anat.
6: Exacte.
4: Pocs concerts.
3: És que això de les olles, sí, no, és un tema...
4: Pocs concerts, perquè les panolles està a un concert d'oques, gràcies, saps? O
6: Manel,
4: dels amics de les arts,
6: Manel,
4: vull dir...
1: Manel o Ollos?
6: Ho he vist.
4: Sí, jo també.
1: Mare meva.
4: Vull dir...
1: A mi fa gràcia que ho demanen, A vegades en alguns diuen, vinga, va, fem un pogo, no sé què.
4: No té cap mena de sentit.
1: És com això, ha de sorgir naturalment, com les bengales. En alguns no hi havia ni bengales, però a la Gossa, mare meva, també ho entenc, Vull dir, bengales a tort i dret. Jo bengala estava com més apartada cap al cantó esquerre, ho vaig veure de conya, no em va molestar ningú, i va ser ideal. Però, Enric, comentant-te el tema d'oques...
4: Sí, jo ara volia entrar una mica a això.
1: Super d'acord, perquè és veritat que a mi oques m'agrada molt, jo aniré al concert de... un dels concerts de l'estadi, i vull dir, és això.
6: Va ser incòmode. És que va ser
1: incòmode. Jo estava ja... Mirava el rellotge i dic, quan falta per acabar. És que se'm va fer molt pesat el concert.
3: Sí. Va durar molt, no? Sí.
1: Va durar dues hores.
6: No, tots una mica, també.
1: O sigui, tots duraven més o menys això. Potser que sí que va ser una miqueta... No sé. O almenys vaig tenir una sensació de que es va fer molt llarg el concert. I és allò que dius... mateixa posada en escena, jo ja em sabia que començarien igual, vull dir, no van fer res diferent. L'únic moment que em va agradar, no sé si tu també, Enric, és el moment en què no hi ha res preparat i comencen a cantar cançons i comença a fer l'espeech en Montero i bueno, també un espeech una miqueta així, però vull dir, és com, sempre és el mateix. No em vaig ni emocionar, em sap greu, vull dir, va ser com, bueno, un concert més d'ocos.
3: I això creieu que potser ho fan... perquè s'estan guardant la carta pels concerts de...
7: No.
1: Jo crec que estan molt cansats, ja.
6: Sí, es va veure com una falta de respecte des del públic, eh? Una falta de respecte perquè no, o sigui, una cosa és que no estiguis durant tot el 100%, allà qui vam veure la Fúmiga, allò va ser un comiat, els que vam veure l'Axambusto, sí, estava emocionat amb Pemi, saps? I dic aquests, però molts dels que van anar, carai, tu veies aquella plaça plena, plaça per dir, vull dir, i era emocionant. Tu estàs allà, al cap i a fi, un cantant, no dic que ens degui res, però sí que són els que són perquè la gent se'ls estima i els ha escoltat, sí. Si no, no serien ningú a nivell de coneguts, eh? I no van posar, ella estava cantant amb un to superbaix, sense donar èmfasi a les cançons, moltes vegades fent cantar al públic però sense mirant-lo, com vacil·lant. A més, el que et dic, com una testosterona molt bèstia, saps? De part del Josep, de dir, aquí estic... Ostres, era com... Jo, de fet, vaig sortir amb la meva parella d'allà sabent que vendríem les entrades del Sant Jordi, eh? Perquè pensava... Jo vaig pensar, sí? Si no és especial el seu propi poble, o sigui,
1: sí,
6: si no és especial el seu propi poble,
7: que és qui els ha fet créixer.
6: Sí.
7: O sigui, a mi això em sorprèn moltíssim perquè jo he vist, o sigui, he vist vídeos, per exemple, a mi m'agrada molt la Fúmiga, també, de fet, els aniré a veure a l'últim comiat.
6: Plorant els cantants, és que amb ells es veia, superemocionats. Sí.
7: És que, a part, jo me'n recordo que el primer concert, després d'anunciar la gira de comiat i que plegaven, va ser l'any passat per la Festa Major de Caldes.
6: Uau.
7: Vull dir, l'emoció que tenen aquesta gent...
6: Sí.
7: I l'amor amb què ho fan tot, jo ho sento molt, però els grups valencians, la gran majoria de vegades donen mil patades als grups catalans. Sí. Em sap molt greu, però a nivell emotiu, a nivell de donar-ho tot sobre un escenari, de que, o sigui, ostres, no sé, estàs curt, vull dir, és la teva feina, al final, estàs aquí per la gent que t'escolta, és el que deies tu, Enric, estàs aquí per la gent que t'escolta, perquè la gent t'ha donat suport, t'ha donat un suport increïble, i més oques, que està on estàs, saps? Sí.
6: I la Fúmiga, hem de pensar que els inicis de la Fúmiga, jo els vaig conèixer...
1: Era una xaranga.
6: Jo els vaig conèixer al Festival Fes Lloc fent unes birres amb ells sense saber qui eren, amb els dos cantants. Eren amics d'un amic meu comú, macos. I estàvem allà, i em van dir, toquem, i em pensava, no els deu conèixer ni a sa mare, però bueno, anirem a veure-ho. I clar, fa molts anys això, Van sortir i tu veies una xaranga tot d'amics que tocaven diferents instruments i que cada concert hi havia uns o altres perquè a veure els que podien anar, no?, d'alguna manera, i veies que ho vivien moltíssim, inclús el Canet Rock aquell any, que el Canet Brut, quan no va poder anar a Zoo i van anar a la Fúmiga, molta gent els criticava, Oso no ve, quina merda que han portat, i va ser un dels millors concerts que s'han viscut al Canet Rock, vull dir, però que gent que encara té una passió, i jo crec que si no tens aquesta passió no en facis tampoc després quatre estés al Sant Jordi només per facturar.
1: Exacte.
7: Jo és que penso, per exemple, jo que he tocat amb xarangues de carrer, és molt diferent el mood, i amb la il·lusió que jo fa molt temps que no toco una xaranga de carrer, i és el que més trobo a faltar realment, més enllà de pujar-me a un escenari, però amb la manera en què ho viuen, és com si cada dia que fas un concert, que fan un bolo, estiguessin tocant al carrer com una xaranga normal i corrent, saps? Vull dir, i això és lo maco, i això és lo màgic d'això.
6: Mira, la Ona m'ho dirà, perquè és d'aquí la zona, i segur que en sabrà dir qui eren, però abans, quan hi havia el Piró Musical, que també va sortir com una banda de gent molt jove, després venia Oques, i m'he trobat molta gent que em va dir, tant de bo les dues hores d'Oques s'hagués quedat la xaranga tocant allà a l'escenari.
1: Jo estava, o sigui, no em vaig moure, però a la que va començar la Big Band, no sé com es diu aquesta
6: ells,
1: banda.
6: Ells, no recordava el nom, i van ser...
1: Big Black Band Music, no sé què, bueno, la banda aquells nens, val?
6: Els d'Oques.
1: Exacte, els taloners d'oques serien.
6: Sí.
1: Ostres, em vaig emocionar d'una manera. Se'm va posar la pell de gallina perquè les cançons que van tocar, la il·lusió dels nens de pujar a l'escenari i de veure tota la gent que els estava... O sigui, clar, esperaven oques, però és que clar, allò estava abatada de gent. Sí. Els focs artificials, o sigui, va ser preciós. Ostres, em vaig emocionar més amb ells que amb el concert d'oques, que és veritat, vaig pensar... És que no m'ha generat cap tipus d'emoció. O sigui, em agrada perquè les cançons de Cos m'agraden, però no és aquells concerts que diguis buah, és Oques, de veritat, és l'essència d'Oques, és allò que m'escoltava fa no sé quants anys. No em va passar.
3: I a més d'això, també, les cançons que van tocar pràcticament són les dels últims discos, oi? No dels primers,
1: algunes, algunes dels primers.
6: No? Però molt fluixes.
1: És que el format no ha canviat. No ha canviat el format del concert. No. Ja, fa dos anys que estan fent el mateix format amb la mateixa posada en escena, les mateixes cançons...
7: Sempre veig els mateixos vídeos.
1: Sempre és el mateix.
6: Si tenen les pantalles... ratlladíssima, si us ha fixat.
1: O sigui...
7: Vull dir, jo no el segueixo, però la gent que conec i que segueixo, que sí que hi va, és com un... És sempre el mateix.
1: Sí, a la tertúlia de divendres vam comentar amb l'Eudàlia en Pau, vam dir... Sí. Vaig dir com, vaig deixar... No sé si pensareu que hauran canviat el format per a l'últim concert a Osona. I van dir com... Jo vaig dir que crec que no canviarien res, i l'Eudàlia en Pau van estar també d'acord i van dir que tampoc. Creien que... no ho diríem, era tot presumptament, però que creien que no, i efectivament no van canviar res, ni un detall, res, va ser tot el mateix, vull dir que no sé.
6: Sí. La cosa però... està, a veure ara si es desinfla la cosa, espero que es desinfli després d'haver vengut les meves entrades, no? Que algú me les compri, però
1: segur que algú les voldrà,
7: segur que algú te les compra, Enric.
6: Sí. Però és una pena, de fet jo crec que el sentiment general és ja no enfadats sinó decebuts, no? Perquè els grups, els que ens agraden la música, no? Que crec que aquí són tots, te'ls fas teus, passen a ser una part de la teva vida, et recorden moments importants de la teva vida. Home, i jo baixava en cotxe amb l'Spotty perquè vam de dormir a casa, i quan sonava la gossa, em va sonar Oques, i vaig passar i vaig dir, hòstia, em toca els nassos, que una cosa que està tan important per mi, ara la tinc com aquesta, i saps, com aquesta...
7: Tirria?
6: No rabieta, però que m'han decepcionat.

0: perquè, o sigui,
1: sí, perquè festival, ara mateix.
2: Sí, sí, no, continua passant, però és que para el més fort és que si tu, si tu pares a veure el cartell, per exemple, és que ja ho he parlat això, també, però si et pares a veure el cartell del Cabló Rock i el cartell del Festiuet, quants clubs
3: és el mateix.
0: O el Canet Rock, el Canet, sí, sí.
3: O el Canet, o el...
2: Sí, sí, sí.
3: Tot és el mateix, sempre programen els mateixos.
2: 50.000 artistes emergents... Que, però, clar, que també, vull dir, què passa? Sempre hem d'escoltar el mateix, sempre hem d'escoltar Ginestà, Ocas Grasses, la Lut, vull dir, que està molt bé, que em sembla molt bé la gent que li moli i enhorabona, felicitats, però és que el model de festival que s'està fent ara mateix aquí a Catalunya és sempre portar els mateixos grups mainstream, perquè ara mateix són main, o sigui, grups que van començar fora del mainstream, ara estan al mainstream català, i és com...
0: Però jo crec que això al final funciona, o sigui, perquè la gent hi va, o sigui, acaben les entrades, però jo crec que això és el que deuen veure els organitzadors dels d'aquests macrofestivals, i potser, no sé, jo no tinc cap opinió al respecte, però que potser posar-me en la seva pell, que veuen, ostres, això ens funciona, aquests grups que són els més top els portem i ens ompliran l'escenari.
2: Ens porten en el Cabro Rock i al festiu, sí, no sé, vull dir, ja prou, saps, no sé.
0: I Búhos, a més de les arts, dir, sí,
2: Búhos,
0: sí, sí,
2: una cosa.
1: Grup masclista encara... on existeixi Búhos, eh? Alerta, perquè això se'n parla poc.
2: Encara... Ara Búhos a sobre els escenaris. Què fa, exacte, aquest senyor, el Guillem, a sobre els escenaris? Sí.
0: No.
3: Sí, mare meva, va marxar tothom després d'Oques. Qui s'havia de quedar Búhos? Mira, jo estava allà al mig del meollo i vaig sentir un jove que portava una samarreta de Búhos i va dir: buah, quines ganes de sentir Búhos. Em vaig quedar en plan, què? Encara existeix persones així que es volen sentir Búhos? Em vaig quedar una miqueta...
0: Búhos és per tietes.
3: Quin? És que ni per tietes, de veritat, Búhos,
1: no,
3: sisplau.
1: No, però ja no estem parlant d'això, és del que projecta el cantant. El cantant és un, sí, masclista acabat, i es sap, sí, en el, sí, sector, i es sap a fora.
2: I poc se'n parla, vull
1: dir, poc se'n parla.
3: No s'ha parlat suficient, allà... crec que molta gent ho desconeix encara,
1: I d'aquí sortirà... No,
2: penseu que hi ha més gent que ho sap i no ho diu, per qui és i per on està, que no pas per altra cosa.
1: Sí. I el que hem de fer és la necessitat que crees a l'hora de programar grups femenins o no, és el que vol el mercat. O sigui, el que escoltem és el que vol el mercat. Mm-hmm. Això és claríssim.
2: I a part, per exemple, un grup com Búhos està disposat sempre a tocar els últims.
1: Mm. Sí.
2: Cosa,
1: sí,
2: que la gran majoria de grups no estan disposats. Cosa que també entenc, Vull dir, perquè tocar a les 5 del matí fa un pal important.
0: Però també és lutxo. Jo recordo quan havia anat al Canet Rock, sempre es guardaven a l'últim tret.
1: A última hora,
0: jo me'n recordo el concert de Charango, Canet Rock. Ostres,
2: no, és que Charango, és que quin pal.
0: Clar, no, sí.
2: És que Charango, però, quin pal.
3: Però, què? Laia, quin pal, Charango? Tant de bo s'hagués pogut viure més. No us vaig poder viure gens, Charango.
2: Jo m'arrepenteixo molt. Massa,
0: però què és això? Que jo crec que al final, l'artista del final ha de ser, per mi, el més top.
3: Sí. Isaac,
1: ostres, no sé, jo ja no aguanto fins al final, això us ho dic, si ho dones tot a tots els concerts, jo crec que ho portes alguna cosa que jo no consumeixo pas, o no pots aguantar, perquè clar, o sigui, jo, a mi m'agrada estar al centre, no?
2: I tenim una edat, Enric, tenim una edat.
1: Però és que físicament, igual
0: que... Us heu de dosificar.
2: Tenim una edat, Enric, ja no podem anar de festival com anàvem abans.
1: No, nosaltres vam entrar en un munt de menjar, vam beure molta aigua i ens va anar de conya. Però això que us comentava també, crec que amb el tema dels grups femenins, ja, perquè sé que ens acaba el temps, però tinc molta amistat amb roba estesa, amb totes les integrants, i roba estesa va ser el grup femení més important durant molt temps.
2: Sí.
1: Més important, em refereixo de grup només creat, format per dones.
2: Femení.
1: I sent així, sent el més important, no les programaven.
3: Sí,
1: no les programaven a la majoria de llocs. Vull dir, no és que estem parlant, no, és que no són conegudes. Ostres, sisplau.
2: No les programaven.
1: Però això és el que interessa. És a dir, els productors i les grans companyies decidiran el que tu escoltes. Vull dir,
2: que només n'hi ha dos, també us ho dic. Vull dir, oblideu-vos de 50.000 productores. Les que mouen tot aquest cotarro són dos. Una,
1: exacte,
2: és catalana i l'altra és valenciana.
1: Mm-hmm. Exacte, és així.
2: I no diré noms. Sí.
1: Per això és tan important anar a festivals emergents, buscar, sí, per Spotify,
2: o altres
1: plataformes, però buscar, no sé, cercar, investigar, seguir els artistes per Instagram. No,
4: de fet, perdoneu, que...
1: Hola, Isaac.
2: Hola, Isaac.
4: Esteu molt enfrescats. No, de fet, avui hem fet una entrevista del Festival 5 Sentits, per tant, si voleu festivals diferents i que promoguin una cultura, una música catalana i que a més també promocionen patrimoni, cultura i gastronomia, doncs mira, en teniu un aquí al Ripollès, i de fet n'hi ha diversos aquí al Ripollès, hi ha el Festival de Música de Vall de Camprodon també, vull dir, no tenim aquests artistes tan, aquestes bandes tan potents, aquests grups, doncs, que hi havia el Cabró Rock, que la veritat jo no hi vaig anar, hi he de dir, però com si hagués anat, perquè se sentia des de casa, els focs

0: artificials els vaig veure tots i a la música, clar, jo estava despert veient el Brasil-Marroc i anava sentint com una música i dic, ostres, li deia a la meva parella, però això, què és? Que estan muntant una festa aquí baix a les Set Fonts o alguna cosa, i dic, però sona molt lluny. Dic, no, això deu ser el Cabró Rock. Sí, se sentia la música des de... No era molest, vull dir, quan et tancaves a l'habitació ja estaves més tranquil, però, ostres, es anava sentint, i dic, hosti, sí, estan tocant, vull dir, no se sentia evidentment el que deien, però, bueno, vull dir, arriba a quilòmetres,
1: Sí.
0: 6-7 quilòmetres, la música, i bé, molt, molt bé, però no puc opinar molt, perquè tampoc no segueixo massa aquests grups i...
1: L'any que ve, Isaac, a la propera edició del Cabró.
0: No, l'any que ve no, Cabró Rock, res. No, perquè és que a mi no m'agraden massa aquests festivals, no, jo a la nit prefereixo dormir.
1: Ets sí, més de 5
2: no sentits. Curses.
1: Exacte.
2: Després no pots...
1: Has de fer la vaquillada.
0: La pròxima que faré serà de nit. Vull dir que hauré d'anar a córrer de nit.
1: Doncs mira, t'hauràs de canviar.
0: Sí. Em posaré música al vespre.
2: Sí.
1: Doncs res, deixem aquí la tertúlia i també el Territori 17. Moltes gràcies a tots. Com sempre, demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
2: A reveure.
3: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
4: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar en la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a l'AP7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments de la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària. Però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions. I volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant Gil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça, sinó que es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar del pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és. Botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L-702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Merceguis de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts, al ple de dijous.
2: 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que 2 són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. I hem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
3: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Derek, this star nonsense. Yes, yes. Now, which is it?
2: I'm sure of it.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. Amb què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també l'AB30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució de tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que consideren la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda, per tant, descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos, que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuït en les 8 platges del municipi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un, quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista a mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: 3, 2, 1...

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després de molts entrebancs i imprevistos, fa dues setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en dues fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
2: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem-ho així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, ha passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
1: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o a principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
2: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem-ho així, del o gent gran que vagi, segons el seu estat, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi ha una zona de rehabilitació amb piscina.
1: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
3: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu Pla, podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
1: Oriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
1: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat un esment als pressupostos que permetrà l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'l reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
1: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
1: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
1: Fem també un cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
1: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
1: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
1: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
1: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
14: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs que es consolidi aquesta situació.
3: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
15: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
17: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
16: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinent d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
19: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
18: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
1: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
21: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre, no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
20: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
1: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
22: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
23: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
22: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
1: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
3: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
24: Crear una estació soterrada de busos turístics
4: per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
3: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
3: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
1: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
3: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
1: I és moment per a la cultura. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
1: Doncs a la música al teatre, La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
24: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
25: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verde. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
26: Me parece muy bien el ruido.
2: y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
25: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter. Ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
8: Com tu dius, no? És un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
25: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
9: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena.
25: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: El diccionari TermCat.
26: 40 anys, 40 paraules.
27: 1998. Índex de xafogor. Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
12: Marta Sabater.
28: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
26: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més. Una producció redacció de la xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
3: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
14: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
16: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
15: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
17: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
18: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
17: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
0: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una 60 de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
22: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
21: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
0: A Badalona, dos gossos policies s'incorporen al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
23: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
0: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música, la Dalia Cali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
24: Per nosaltres aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat amb un espai com és el fons de la catedral emblemàtic, però com dèiem, de les nostres tradicions.
7: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
25: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
26: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
25: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix, en el grup d'Espanya, les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El Club Barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
27: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, platic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
25: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
2: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado tres

0: I tornant al futbol, a la Lliga Elite, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
1: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
0: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre. El projecte compartit en San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebre aportacions privades d'empreses com Telefònica, CS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Asai, destaca

0: l'aposta per aquest projecte.
1: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres, insisteixen que és un projecte en què es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
2: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat, i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
0: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. Permetrà encarir, com us dèiem, fins a 30 aquesta taxa per als que fan una estada curta, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat en què els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de reduir a zero els creuers de curta estada. Avui que han sabut que l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Junts forçarà els grups del Congrés a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions. El grup ha registrat una esmena, una moció del PP, que reclama la convocatòria d'eleccions. Insta a Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció que previsiblement es votaria dijous. El govern català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien.
5: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 16 de juny de 2026. I un dia com avui de 1963, Valentina Tereshkova es convertia en la primera dona de sortir a l'espai exterior. Nascuda en un petit poble rus, Valia, com també se la coneixia, va anar a l'escola fins als 17 anys, però va haver de deixar els estudis per anar a treballar. De ben jove es va interessar pel paracaigudisme i es va acabar convertint en monitora d'una associació esportiva que ella mateixa havia creat. L'any 1961 es va decidir a incorporar 5 dones en el seu nou cos de 50 cosmonautes que havien de participar en un ambiciós programa espacial rus. Tereshkova va ser una de les 5 dones seleccionades entre les 400 sol·licituds presentades per formar part del cos femení de cosmonautes de la Unió Soviètica. Finalment, Tereshkova va superar a les seves contrincants finals, tot i que s'ha de dir que, en part, a l'examen ideològic i pel seu passat proletari. I un dia com avui, de 1963, va viatjar amb la càpsula Vostok 6 i va esdevenir la primera dona i la primera civil a volar a l'espai. Després del seu vol, es va graduar en enginyeria aeronàutica. Més tard va ser nomenada coronel de l'exèrcit soviètic i va rebre el doctorat en enginyeria aeronàutica. A causa de la seva prominència, va ser escollida per diversos càrrecs polítics al Soviet Suprem i al Comitè Central del Partit Comunista. Tereshkova va ser nomenada heroïna de la Unió Soviètica, la màxima condecoració concedida per l'URSS, i va rebre moltes condecoracions oficials i estrangeres. El cràter Tereshkova, del revers de la Lluna, porta el seu nom en el seu honor. A partir de la dècada dels 80, i sobretot amb l'arribada de Gorbachev al poder, la fama i els privilegis de Tereshkova, que una part de la població considerava immerescuts, van començar a decréixer fins que el 1997, davant la indiferència general, Tereshkova es va retirar definitivament. I un dia com avui de 1972, David Bowie, estem a l'espai d'alguna forma també, publicava Ziggy Stardust, un disc que va revolucionar l'escenari, l'escena musical, i va ser considerat com un dels millors àlbums de Bowie i també com un dels més influents de la història del rock. I escoltem aquest, Moonage Daydream.

0: Aquest 2026 farà 50 anys del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Mig segle després volem mirar enrere i entendre què representa realment aquest pont, per què és tan important, què en sabem a nivell documental i una mica quin paper juga la memòria del poble. En parlem amb en Joan Ferrer, arxiver, responsable de l'Arxiu del Monestir, director de l'Arxiu Històric de Girona. Hola, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Quan parlem de Pont Vell, de què parlem exactament per tu? D'un monument, d'un element patrimonial, d'una infraestructura?
1: Tu ho has dit molt bé, és una mica tot, no? És una mica... evidentment és un monument, és un dels grans monuments, amb un pont, amb un ull espectacular, amb uns estreps espectaculars i amb un perfil que defineix molt bé aquell sector de la nostra vila, però evidentment també és un element d'infraestructura bàsica amb la comunicació del nostre entorn, de direcció Ripoll, direcció Camprodon, direcció Olot, direcció... vaja, era un punt estratègic en aquell moment de salvar el riu Ter per comunicar amb dues bandes de la vora, no? Per tant, i evidentment també és un gran element patrimonial i... O sigui, que ho has dit molt més bé que no pas jo, no sabria afegir-hi res més, senzillament forma part d'un... És un element molt important de la nostra història.
0: Quines són les referències més antigues que tenim del Pont Vell? Més o menys a quina època l'hem de situar?
1: Sí, el Pont Vell actual és fruit de la reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol de 1427. Però en origen pont ja existia des de a principis del segle XII, quan Berenguer Arnau, amb 10 anys de diferència de temps, va aconseguir fer bastir aquest pont bàsic per comunicar, com deia, a les nostres contrades. Per tant, en principi hauríem de considerar-lo del segle XII, de 1130s més o menys, però no és el que tenim nosaltres ara. I de fet tampoc és el que tenim nosaltres ara, perquè el que tenim nosaltres ara, el 39, el febrer, es va volar. Però la reconstrucció que es va fer amb l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia que a posteriori del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, i per què? Doncs senzillament perquè hi havia fotografies i se sabia exactament com era aquest pont abans de la seva voladura el 39. Per tant, Pont Sorolla, quan els a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores el Josep Bosch, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica. Tot i que sospito que tampoc era exactament en època gòtica, perquè aquest pont ha tingut diverses fases de manteniment que potser fins i tot en algun cas se li hauria alterat les pendents o la fesomia o fins i tot cegar-li algun dels ulls de descàrrega dels estreps. Tenim múltiples notícies sobre fins i tot permisos de la construcció del tin del pont, on s'especifica que sobretot que no s'ocupi l'arc de descàrrega que tocava a la vila, la part de la població, no la part de l'estació, per entendre'ns, del Roser, sinó la part que toca la vila. I també notícies més recents, més vinculades a quan es va construir el pont nou, per entendre's, el de la carretera, crec recordar que s'hi havien dedicat recursos per remodelar alguns aspectes d'aquest pont vell. Però va, ja, en essència, podríem considerar que era tal com després del terratrèmol del 15 se li havia donat la fesomia que havia tingut després del terratrèmol del 15.
0: El pont nou, que aquí hi ha aquell joc, no?, que li ara aniríem pont nou, però el pont nou és més vell que el nou, no? El pont nou es va fer el 1920. Entenc que fins llavors el pont vell, ja ho has comentat, però ara ens hi recreem una mica, era molt important, no? Era crucial.
1: Sí. I més important va ser... durant tota l'època baix medieval moderna, era un punt estratègic de comunicació, però més encara va patir, per entendre's, aquest ús com a element d'infraestructura quan es va inaugurar el ferrocarril. Hem de pensar que, si no vaig equivocar, 1880 s'inaugura el ferrocarril, arriba fins a Sant Joan Toralles, i totes les, per exemple, tot el comerç amb la Garrotxa es feia a través de l'estació nostra de Sant Joan de les Abadesses. Aleshores hi havia una companyia de transports, Societat Anònima de Transport, no recordo bé com es deia, que tot el seu despatx el feia per mitjà de l'estació del ferrocarril de Sant Joan, i fins i tot va haver-hi, hi havia un aparell molt, molt divertit de nom, que es deia locomòbil, que era com una màquina de vapor que arrossegava unes vagonetes, uns remolcs, però era una màquina de vapor que no anava sobre vies, anava com si fos un cotxe normal i corrent. I això va durar alguns anys, fins que aquest locomòbil va tenir un accident aquí a Santigosa, es va estimbar, no recordo exactament quins efectes va tenir a nivell personal, però aquesta societat va deixar d'utilitzar aquest mitjà de transport peculiar que en aquell moment hi havia. És només per posar un incís en el fet de que el Pont Vell hi passava aquest locomòbil, i crec recordar que hi ha algun acte de l'Ajuntament de que algú es queixava de que es feia molt malbé el pont amb aquest aparell pujant i baixant, travessant el riu Ter en aquest punt. M'explico?
0: Sí, sí.
1: Per tant, era evidentment que era molt, molt, molt important per a aquestes coses, i com he dit ja i repeteixo, més amb motiu de la inauguració del tren.
0: I entenc que fins i tot abans també era com la porta d'entrada al poble, quan els pobles més a la baixa edat medieval s'havien de controlar més, havies de vigilar més els teus veïns i qui entrava al poble i tot això, era clau, no? I em sembla que allà, no sé si m'ho van dir bé, si era un invent o què, però quan van arreglar el carrer Berenguer Arnau, hi havia gent que deia, si trobeu la caixa on guardaven els diners dels peatges per passar i tot això.
1: No, això deu ser una... Bueno, el burot, que en deien. Els burots eren els llocs on sí, quan hi havia el mercaderia, doncs es podien pagar les taxes corresponents. Però jo no crec que hi hagi res d'això, Allà el que sí que cal destacar, i que és una cosa que surt dos aspectes arran del teu comentari. El primer, sí, era l'entrada de la vila, d'acord, però tenim notícies de que pot ser que hi hagués un altre pont. El que passa que no l'hem pogut localitzar mai, i ho sabem d'una manera bastant recent amb motiu de les deixes testamentàries de la gent de Sant Joan. O sigui, de la mateixa manera que quan la gent de Sant Joan feia testament, feia deixes a l'església del monestir, a Sant Pol, a Almoines, per pobres, etc, etc, etc, en uns moments determinats també es fan deixes per una sèrie d'obres, podríem dir civils, entre les quals el Pont Vell, i això ho veiem molt als anys posteriors al terratrèmol del 1427, que amb motiu de la reconstrucció hi ha persones que fan deixes monetàries per pagar la restauració, la reconstrucció, perdó, del pont, però també hi han deixes per un altre pont, que era un pont que es deia el pont de la Roqueta. I aquest pont no podem confondre'l amb el pont vell, perquè hem trobat juntament amb els que estem treballant aquests tipus de documents, hem trobat un mateix testament, diversos testaments, on es fan deixes els dos de ponts. Per tant, no ens estem confonent de pont, estem parlant d'aquest pont. Per tant, però això és una hipòtesi, que això de moment està molt verd, però sí, era l'entrada a la vila, molt bé, però podria ser que hi hagués alguna. Podria ser que hi hagués alguna. Això per una part. I per l'altra part, què m'has dit, allò de l'entrada? Ah, allò del
0: burot.
1: Del burot. La veritat és que és un aspecte que desconeixem bastant, de com s'administrava el pagament d'aquestes taxes. És molt probable que les taxes aquestes es paguessin directament a la plaça Major, quan la persona que venia, per entendre'ns, de Ripoll, de Torelló, de Ribes de Freser, a vendre una peça de roba o unes gallines, etc, etc, allà a la plaça Major és on s'abonessin aquestes taxes. No tenim constància que hi hagués una frontera física, que lo lògic seria que fos a l'entrada de la vila per les muralles, o fins i tot, com tu comentaves, podria ser que també al pont hi hagués algun tipus d'element, però d'això no puc dir-ne res, perquè no està estudiat de moment.
0: En tot cas, això, abans del pont nou, sí que entenc que tot aquell eix, no?, del carrer Berenguer Arnau, el Pere Rovira, amb Sant Pol, vull dir que realment aquest eix devia tenir molta més... Ara és un eix important a nivell turístic també, i molta gent que va caminar i va per aquí, però això abans devia ser molt concorregut, no?
1: Sí, i tant. Vull dir, abans que hi hagués el pont nou, si la gent anava a buscar el tren, anava a passar pel pont vell. Saps?
0: Sí.
1: I quan es tenien que quan tu havies d'anar per fer alguna gestió i s'havia de desplaçar, doncs s'havia de passar pel pont vell. Sí, una de les altres coses que volia destacar, que se m'ha anat un moment del cap, però ara ho he recuperat, és un detall que em fa por que passi desapercebut, que és el paviment primitiu del pont vell. Hi ha una part del pont vell actual, reconstruït, que incorpora aquest paviment. I la inscripció que explica aquesta circumstància, doncs, ha quedat esborrada. I es llegeix molt poc, ja. I aquesta inscripció està a la Brana. Si algú passa pel pont vell des del Pla del Roser a l'estació i faci la pujada, veurà que en un lloc el paviment és diferent. Són 5 o 6 fileres de pedres totalment diferents que la resta de l'empedrat. I a la dreta, a la Brana, en aquesta mateixa direcció, hi ha aquesta inscripció que explica el motiu pel qual, quan es va reconstruir el pont vell, que és el que celebrem ara als 50 anys, el motiu pel qual van trobar aquest nivell de paviment a un nivell molt inferior de l'actual, i gràcies a les persones que estaven vetllant per la reconstrucció del pont vell, que són els santjoanins que ja coneixem tots, es van poder pujar de cota i aprofitar en el paviment actual. Joan, tu estàs al cas d'això que t'estic explicant?
0: No ho sabia, la veritat és que no sé. Sí que hi ha una pedra grossa amb una inscripció, però no sé si és aquesta la que dius que explica això.
1: O sigui, és molt senzill, ho torno a repetir.
0: Sí.
1: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell, hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són diferents, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la Brana, de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquest fragment, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat, que és que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic pont vell que hi havia quan es va reconstruir aquest. I em sembla que va ser, és una cosa, vaja, molt important de que la gent també ho sàpiga, això.
0: Doncs ens hi fixarem, i segurament que els nostres oients també, ara quan hi passin.
1: Sí, que no es perdi per això, perquè la inscripció està molt gastada, segurament s'hauria de repicar i pintar, fins i tot. Potser seria una bona oportunitat per... que si l'Ajuntament volgués fer, ja dono feina, l'Ajuntament volgués fer alguna cosa commemorativa dels 50 anys del Pont Vell, doncs potser seria un bon moment per mirar-se aquesta inscripció, perquè ha quedat totalment desgastada i valdria la pena no perdre-la.
0: Hem parlat molt del pont, però no hem parlat del motiu pel qual se celebra el 50 aniversari, que és que això, que l'any 39, no? En aquesta estratègia de terra cremada, l'exèrcit republicà en retirada perquè no, per dificultar, no, la persecució del bàndol nacional va volar els ponts. I dic en plural perquè, no sé, l'imaginari col·lectiu ja com que van volar el Pont Vell, però clar, si no volaven els dos no, la cosa no funcionava, no? Però
1: van volar l'arcada principal del Pont Nou, també, l'arcada gran del Pont Nou, sí. Van volar, sí.
0: Però entenc això, que com que l'altre va estar tenint gairebé 4 dècades això, amb la ferida oberta, que la gent recorda més que van volar el Pont Vell, no? Però que no el Pont Nou no està tan present, potser.
1: Sí, exacte. Segurament per això. El Pont Nou era molt necessari de tornar-lo a construir, i crec que, bueno, de totes maneres, sembla recordar que fins al 42 no es posa en funcionament, eh? I es passava per baix a Calespona, eh? Vull dir que déu-n'hi-do, aquells anys després de la guerra.
0: Això, no sé si... la meva família no vivia a Sant Joan, però entenc que això, que la gent que havia vist el pont vell devia tenir moltes ganes que es reconstruís. Va trigar això gairebé 4 dècades. No sé quina era la sensació que hi havia al poble, vull dir, perquè imprescindible no era, però entenc que tothom tenia clar que allò s'havia de recuperar, no?
1: Sí, tothom ho tenia molt clar. El que passa que lògicament hi havia altres elements després durant tota la postguerra i la guerra, durant la postguerra i la predemocràcia, per reconstruir. Vull dir, estem parlant del monestir, estem parlant del Palau de l'Abadia, estem parlant de Sant Pol, saps? I una vegada Sant Pol va quedar més o menys consolidat, després doncs el Josep Bosch, amb moltíssim bon criteri, va fer les gestions oportunes perquè Belles Arts caminés la reconstrucció del Pont Vell. A més, Pont Sorolla, que era un arquitecte de referència. Pont Sorolla és el que fa Besalú, eh? No oblidem. També hem de tenir clar que Besalú el tenim, ja que parles d'imaginaris, que sembla que existi tota la vida així, si no, també es va haver de reconstruir, eh? Passa que, bueno, es va reconstruir una miqueta abans que el nostre, i sí, jo m'imagino, com tot, hi havia gent que tenia aquesta ferida de dintre, de que, esclar, el pont havia desaparegut, i era un pont molt esbel i molt peculiar i molt característic del nostre paisatge visual, no? I que recuperar-lo va ser un miracle, la veritat, penso jo, perquè ja eren les acaballes del franquisme, on segons quines qüestions doncs haguessin estat més complicades de poder tirar endavant. Venia una època on, bueno, si ho analitzem fredament, tampoc s'han reconstruït tants ponts en època democràtica medieval, i la gent prefereix deixar-ho com a ruïna consolidada, etcètera. No, jo ara no em ve al cap gran obra com la que es va aconseguir fer a principis dels 70 al nostre poble. A nivell de patrimoni em refereixo, eh?
0: Ja per anar acabant, i això, com que hem parlat molt d'altres coses, no sé si d'aquesta època de la voladura o de la reconstrucció en si, o de la inauguració, no sé si hi ha algun detall que creguis important destacar abans de tancar-ho.
1: Bueno, la qüestió és jo malauradament aquell dia de la inauguració recordo que no era Sant Joan de les Abadesses. No puc dir. El que passa que sí que jo tinc molt present l'impacte que va tenir la sardana que va unir els dos ponts. Es va ballar una sardana que va unir el Pont Nou i el Pont Vell, i va ser una imatge impactant a nivell popular i a nivell de prestigi de la nostra població, penso jo. Va ser un acte molt maco, aquesta és la veritat. I també, bueno, alguna anècdota, més aviat la gran bonhomia que tenien els picapedrers que van fer el Pont Vell. Són records que jo tinc també, que m'han arribat per diverses vies, de que eren una gent que es va implicar una miqueta en el dia a dia de Sant Joan i es van integrar. No, integrar no, però em refereixo que no eren...
0: No eren estranys, no?
1: Exacte, gràcies, Joan. No eren estranys a la vida de la població i unes amistats i algunes coses que es feien, doncs, i participaven i sempre estaven atents a qualsevol comentari que algú hi fes. Vull dir que van ser una gent, penso jo, per el que m'han dit, molt, molt agradable de tracte. I que la gent em va tenir un bon record d'ells. A part d'això, doncs, no... Bueno, jo sí que recordo la vestida, per exemple, la vestida de l'Arc Central, el Cintri, que era espectacular, un cintri metàl·lic que anava de banda a banda, on després es van construint tota l'arcada principal. Això veure-ho, jo no ho recordo, ho recordo vagament, però ho recordo més en fotografies, però això per la gent de Sant Joan devia tenir el seu impacte, devia fer molta gràcia de veure l'evolució, de com anava revestint i aquella estructura metàl·lica amb totes les pedres que es anaven col·locant i tot. Vull dir, home, això devia ser impactant. I després ja et dic, la inauguració, prepara la inauguració d'aquesta sardana que va unir els dos ponts, segurament és la icona que queda més gravada en la retina de l'acte d'inauguració del juliol.
0: Molt bé, doncs, Joan, moltíssimes gràcies. Crec que no és l'únic aniversari rodó, no?, aquest estiu, relacionat amb el patrimoni de Sant Joan.
1: Ai, doncs, no sé, ara m'agafes... No ho sé. Bueno, aviam, l'aniversari del Santíssim Misteri.
0: Correcte, sí, volia dir això.
1: Ah, val, ara no hi queia. Ara no hi queia. Pensava una cosa més del segle XX, saps?
0: No,
1: i tant.
0: Setè centenari, no?
1: Exacte, el 600 aniversari de la troballa del Santíssim Misteri, exactament.
0: Hem d'explicar que la gent que ens escolti, que aquesta entrevista l'hem gravada al juny, i l'escoltaran ja més a prop de l'efemèride, que en Joan ja ho hagués tingut al cap de seguida. No, i ara, Perdona'ns tu a nosaltres. Doncs no. ja en parlarem també. Joan, moltíssimes gràcies.
1: De res, a disposar.
0: Que vagi molt bé.
1: A veure.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Lamb Chop, la banda de Nashville liderada per Kurt Wagner, ja fa més de 40 anys que ens regala els seus temes amb diferents formacions. A mitjans d'agost publicaran Punching the Clown, un nou treball que han gravat en format quartet, el que hi trobarem a Justin Vernon de Bon Iver al banjo. Ja han avançat dos temes, el primer dels quals aquest, Weakened.

0: La cal·ligrafia del temps és el nom de la nova exposició que es podrà veure a l'Espai Art L'Abadia al Palau de l'Abadia a partir de la seva inauguració aquest pròxim dissabte a les 6 de la tarda. La mostra es podrà veure fins al 20 de setembre i és de l'artista visual multidisciplinari terrassenc Gabriel Barderi, que ja tenim al telèfon. Hola, Gabriel.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Un plaer.
0: Fa molt temps que et dediques a l'art i mirant la teva obra que hem trobat a internet, realment això de multidisciplinari la defineix molt. Vull dir que veiem fotografies, instal·lacions molt diverses. No sé per on vas començar.
1: Clar, la primera pregunta que m'has fet és si feia molt temps que m'hi dedicava. És realment sí, ja fa... És allò típic que podem dir, que les inquietuds de quan ets així jovenet doncs no les deixes, i aquest ha estat el meu cas. El que veieu, és clar, és que tot el recorregut que he fet, jo vaig començar amb el que seria possiblement el més tradicional, d'una representació naturalista, pictòrica, molt avasada al que són els paisatges vallesencs, etc., no? Aquesta tradició. Però al cap d'un cert temps, doncs, aquestes inquietuds cap a el que és la creació, el llenguatge mateix artístic, no? Situat a nivell personal, doncs són els que d'alguna manera van definir justament doncs aquest camí que ha anat intentant trobar tots aquests elements, totes les eines i procediments necessaris com per poder il·lustrar idees i conceptes que m'interessaven. Per això, d'alguna forma, doncs, anem navegant des del que és el vídeo, la fotografia, la instal·lació, qualsevol cosa que sigui necessària, doncs, per poder dur a terme justament els treballs.
0: Comentaves això, que ja des de petit, de fet, quan ets petit, qualsevol cosa, no? Tens una mirada molt, molt, molt innocent i qualsevol cosa pots fer que sigui un dibuix, un art, un collage, no? I això potser ho perdem els que no som artistes, no?
1: Suposo que el que no fem és estimular-ho. I llavors hi ha altres aspectes, doncs, que segurament interessen més i ens decantem cap allà, no? Però sí que és cert que l'educació ha estat molt temps en el qual doncs, no s'ha dirigit a estimular justament aquestes vessants més creatives, no? Aquestes vessants d'una retrobada amb el llenguatge personal. I, bueno, així ens hem anat trobant d'una contínua lluita amb el camp docent de lo que són les arts visuals, plàstiques i de tot tipus, amb aquest intent doncs, de conservar i d'incentivar el que és la creació artística.
0: Clar, com dèiem, tantes disciplines, no sé quin és el procés creatiu, si tens una cosa que vols expressar i llavors mires quina és la tècnica o la forma per expressar-te, o al revés, dius, vaig a fer alguna cosa de fotografia i llavors, doncs, com funciona?
1: Sí, jo funciono per centres d'interès, i aquests centres d'interès a vegades duren anys. En aquest cas concret, estem parlant de la cal·ligrafia del temps, doncs mira, doncs és un àrea al voltant del que és l'efímer, i a partir d'aquí el que és el temps i la memòria. Aleshores, doncs, hi ha aspectes aquests doncs, que es concretitzen amb coses que d'alguna manera es fan presents, ja siguin pintures, ja sigui fotografia, ja siguin vídeo, que fa referència justament en aquesta concepció doncs, que m'ha interessat. No? Per això que d'alguna manera el primer el que hi ha és la idea, i a partir d'aquesta idea el que faig és desenvolupar o intentar trobar aquells mecanismes, com t'ho diria jo, aquests mecanismes tan visuals com que estimulin aquesta aproximació, no?, de l'espectador a el que és aquesta idea inicial que em va portar a dur a terme doncs, a treballar.
0: Per tant, entenc que encara que hi ha una exposició amb un nom, les obres no tenen per què ser totes de la mateixa època. Si s'allarga, no?, durant tant temps aquest teu interès per coses concretes.
1: Sí, el que passa que fixa't que els meus treballo per projectes, gairebé més que per obres. Són projectes expositius, coses concretes que t'han demanat. Llavors el que hi ha és un temps, a vegades més curt, més llarg, doncs intentant treballar possiblement en aquell espai concret, perquè tot el que s'exposa allà tingui una coherència, tingui una narrativa, no? en el cas concret doncs, d'aquí de, del claustre, doncs està pensat justament en la seva gènesi, com està muntada, no? Els dos nivells, i veure com d'alguna manera es connecta un amb l'altre. I aquest temps que d'alguna manera i aquestes obres que fan referència en aquesta temàtica, encara que estiguin fetes amb mesos de diferència, o amb algun any tampoc és tant, any de diferència, doncs d'alguna manera sí, parlen el mateix, tenen aquest mateix transfons, tenen aquest fil, d'alguna manera li donen sentit a tot plegat.
0: Què hi podrem veure exactament? És a dir, que quines obres, o posen algun exemple o de...
1: Sí. Mira, és el que et deia, va tot lligat a el que és aquesta concepció del temps i la memòria. Llavors porto unes obres que ja tinc fetes i que recentment he exposat aquí a Terrassa i que fan referència a una sèrie que se'n diu Omplir els espais en blanc. Aquestes obres, que se'n diuen Mil llacs de memòries, és un rescat d'un arxiu fotogràfic del meu avi patern. Segurament el més interessant de tot plegat és no reproduir aquestes fotografies, sinó com incorporar o com incorporar-me a la mirada del meu avi sobre aquestes imatges, sobre aquests familiars que jo no vaig conèixer. Jo no sé qui són. He perdut tot el registre, he perdut tot el fil de saber exactament aquestes persones que estan situades en aquestes fotos. Per tant, d'alguna manera el que veureu doncs, és un treball, és un intent de situar aquesta memòria i el meu temps en aquesta memòria, en aquestes obres, doncs, omplint aquests espais en blanc, aquests forats, com a metàfora d'aquesta distància entre el que és una imatge, del que saps que és un familiar però que no està identificat.
0: Són fotografies, és a dir, és un tresor, trobar-te a coses així, però no sé si era això, si vas descobrir que hi havia un talent fotogràfic, simplement no són fotografies familiars com les que pot tenir tothom o...
1: Sí, jo penso que el que fa que les fotografies realment siguin interessants, primer de tot, és la mirada del qui va fotografiar. Sí. I llavors el que tenim és aquesta triangulació amb la mirada que ara és espectador. Clar, entre aquesta i l'altra, el que tenim és la meva mirada com a artista. No? I aquesta mirada com a artista se situa al mig i el que faig és manipular aquesta foto, però senzillament per tornar-la a fer visible, però d'una manera diferent. És difícil d'explicar, sí. Però ja veureu que són obres que realment han estat reproduïdes sobre paper i jo he intervingut subtilment en aquest paper. Aleshores, doncs, això està molt bé, diguem-ne que seria la part més visual, però jo penso que el transfons de tot plegat és el que fa, per almenys per mi, més interessant, no? És el fet d'aquesta distància, no? El distància, o sigui, tu el que vols, tots el que volem, és generar records per una memòria. Aquesta memòria és la que ens defineix, no? És la que ens construeix. Però què passa quan aquests records ja no et pertanyen i ja no tens cap enllaç per saber exactament per què aquella persona els va fer? Llavors aquí entrem en aquest camp que deia abans que m'interessa, no? Del que és efímer i per tant doncs, entrar dintre el camp de la memòria i del temps.
0: Entenc això, que, com dius tu, no? d'aquesta voluntat de deixar record, aquest parent teu també ho va fer-ho i ara estaria content, no? Vull dir, segurament, quan la seva feina va pensar mai que això passaria.
1: Quedaria parat. Era un personatge, sempre ho dic i aprofito en tot cas per dir-ho, era un personatge que no el vaig arribar, com aquell qui diu, a conèixer. I era una persona que tocava la guitarra, tocava el violí, a més era constructor de cases, a més era un mig pagès, a més dominava el temps de el camp de la biologia aplicada al que eren els cultius. Vull dir, vas descobrint coses, però després tenia aquesta altra part, que és que a més era fotògraf. I a més utilitzava elements d'allò que dius inversemblants a l'hora de revelar fotografies directament del sol amb unes planxes enormes. I bueno, doncs aquesta era una de les seves parts concretes. Per tant, esclar, trobem amb una persona que no era una sola vessant, jo no crec que ell mateix considera artista, però sí que era polifacètic a molts nivells que li donava una mica aquesta condició de ser molt singular.
0: No? D'alguna forma és alguna cosa que també has heredat, vull dir que no? Allà hi ha la història, no sé... Si són els gens o és l'entorn o vés a ser, o la memòria... No,
1: alguna cosa deu haver-hi per aquí per aquí mig.
0: Explica'ns una mica, has exposat a molts llocs, què et sembla l'espai de l'art, l'abadia?
1: Ah, molt maco. Jo quan així el vaig veure, o sigui, anem a veure, l'obra que jo faig, jo penso que sempre té un transfons no religiós, però sí potser del camp més espiritual, la forma en com tracto les imatges, la manera en com integro els diferents elements, doncs d'alguna manera li dona, necessita uns espais molt concrets per ser contemplats, no? Per ser mirats. I aleshores, doncs, el claustre de l'abadia acompleix aquesta funció concreta de generar-te un recorregut, un espai amb aquest element central, no? Penso que i a més el tenia dos nivells, també m'ha permès doncs, generar aquest doble diàleg, no? El diàleg amb les obres que hi ha a baix i les que hi hauran a sobre, que són fotografies de gran format. Penso que té unes mires i unes proporcions magnífiques. Les instal·lacions també està molt bé i penso que és un lloc molt, que teniu molta sort doncs, de poder-lo tenir i poder-lo utilitzar per ensenyar art en aquest cas, no?
0: I sort doncs, que també atragui a artistes com en Gabriel Barderi. Doncs moltíssimes gràcies. Recordem això, que la inauguració serà aquest dissabte a les 6 de la tarda i que ho podrem veure durant tot l'estiu, que també és una de les molt bones èpoques per exposar, perquè doncs passa molta gent per la nostra vila, per tant que segur que en gaudirà molta gent. Moltíssimes gràcies, Gabriel.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

what am I to do? Brothers from another. Avui, a més enllà de la Lluna, us proposo un viatge diferent. No viatjarem a Mart, ni a Saturn, ni a les galàxies més llunyanes. Avui viatjarem a una pregunta molt més propera i alhora molt més inquietant. I si tot allò que anomenem realitat no fos real? Imagineu que aquesta mateixa nit us n'aneu a dormir. Tanqueu els ulls, perdeu la consciència. Hores més tard us desperteu al vostre llit, a casa vostra, com qualsevol altre dia. Però i si aquell instant acabéssiu de néixer? No un naixement biològic, un naixement de la vostra consciència. Potser creieu que teniu 53 anys, o 25, o 87. Potser recordeu la vostra infància, els vostres estudis, els vostres fills, les persones que heu estimat, les alegries i les decepcions de la vida. Però i si tots aquests records haguessin estat creats fa només un segon? Com podríeu demostrar que no és així? La resposta és sorprenent. No podríeu. Tot allò que sabeu sobre el vostre passat existeix en forma de records dins del vostre cervell. Si una tecnologia prou avançada fos capaç de crear aquests records artificialment, per vosaltres serien completament reals. Aquesta idea recorda una hipòtesi filosòfica coneguda com l'últim dijous. Segons aquesta proposta, l'univers podria haver estat creat el dijous passat, amb muntanyes ja erosionades, arbres adults, llibres escrits i milions de persones amb records d'una vida que mai no va existir. És una idea impossible de demostrar, però també impossible de refutar. I aquí és on entra la famosa hipòtesi de la simulació. L'any 2003, el filòsof suec Nick Bostrom va plantejar una pregunta fascinant. Si alguna civilització arribés a posseir una tecnologia extraordinàriament avançada, podria crear simulacions completes d'universos habitats per éssers conscients. Si aquestes simulacions fossin nombroses, podria haver-hi molts més éssers simulats que éssers originals. I si això fos cert, estadísticament seria més probable que nosaltres fóssim simulats

0: Sembla que l'univers sembla regit per regles molt precises. Existeix una velocitat màxima, la velocitat de la llum. Existeixen límits fonamentals a les dimensions més petites conegudes. Les matemàtiques descriuen el cosmos amb una precisió extraordinària. Per alguns això recorda les regles d'un programa informàtic. Per la majoria dels científics, simplement són les lleis de la natura. Ara bé, anem encara més lluny. Quan us adormiu cada nit, la vostra consciència desapareix durant unes hores. Quan desperteu, assumiu que sou exactament la mateixa persona. Però com ho sabeu? Potser la consciència que es va adormir ahir, avui ja no hi és. Potser cada matí apareix una nova consciència, amb els mateixos records, les mateixes emocions i la mateixa sensació de continuïtat. No hi ha cap experiment que pugui demostrar-ho. La nostra identitat depèn completament de la memòria. I això ens porta a una altra pregunta encara més profunda. Què és exactament la realitat? Si els vostres records semblen reals, si les vostres emocions són reals, si el dolor és real i l'amor també ho és, fins a quin punt importa si l'univers és físic o simulat? Els filòsofs fa segles que es fan preguntes semblants. I els científics continuen intentant comprendre la naturalesa última de l'espai, del temps i de la consciència. Potser algun dia descobrirem que l'univers és exactament allò que sembla. Potser descobrirem que és una simulació. O potser la resposta serà tan estranya que avui ni tan sols som capaços d'imaginar-la. Mentrestant, continuem observant les estrelles, explorant el cosmos i fent-nos preguntes. Perquè al capdavall la curiositat és una de les coses més reals que tenim. I ara us deixo amb una pregunta. Quan us desperteu demà al matí, com sabeu que no acabeu de començar a existir en aquell mateix instant? Fins la setmana vinent, i recordeu, sigui real o simulat, l'univers encara està ple de misteris. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.
1: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: I la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
1: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història, quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder.
0: I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Aquesta és una cançó per abans d'anar a dormir, perquè descansis convençuda de que ets feliç de ser...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, set Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions coverage i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
4: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel PUOSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció Ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més a la banda que s'ha fet molta vorera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Morer, el cos Magret, tota aquella zona. Llavors costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un per què.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
3: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i són, i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es troben a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona.

és a dir, amb pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Cali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la Revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, ser Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions coverage i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva de el president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
2: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
1: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, atenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem ensopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana.

0: Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
1: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

respecte, admiració, la lleialtat, un gust, i en assolir la fi mai és com s'ha previst.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral i, per tant, és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I, en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un, quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista a mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: Ruta 66.
1: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Louis and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest, I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu 6è àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelos. En aquest treball es descanta per al hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat de Argyro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra que conclouen que la convocatòria és prerrogativa del president espanyol. Justament avui, tant el govern català com l'espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Escoltem la portaveu Elma Saiz.
2: Este planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: En clau internacional, Iran i els Estats Units han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz. Així ha transcendit durant la trobada del G7 aviant a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Parlem sobre aquest acord perquè l'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat a les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Escoltem Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Iniciativa innovadora al Baix Penedès, l'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per als infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en activitats de lleure. El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes estiu, espai de respir. I la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la de postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec i es podrà veure al Teatre Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans, però sobretot tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.
4: La veu de Sant Joan 107.4 FM.
5: Els anys passen

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

mirada als teus ulls, a teus és d'arrufar el nas, la ganyota i el renec que t'han anat deixant els anys m'han fet figa els genolls més tirat al teu costat.

somrient en un pati ple de flors, amb vestit de fer balanç i amb la teva pena en coll. Que no quedin dubtes, que el món et

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
2: Els 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui, i hem fet un pressupost aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat en cap trama o conspiració contra la unitat central operativa, la UCON, ni cap altra unitat del cos. En la seva compareixença aquesta tarda, el Senat González ha dit que mai ha participat en cap campanya de desprestigi contra cap dels cossos, ni influenciada per l'Iri Díez, ni per cap altra persona. La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut després que la UCO apuntés en un informe, inclòs el sumari del cas Leire, que va mantenir dues trobades amb l'exmilitant socialista. I Barcelona amplia amb un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant des de casa. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica.
2: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
1: I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador conjunt de 6 grans bancs, CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja, per presumptes pràctiques contràries a la competència relacionades amb les hipoteques de tipus fix. Segons la Comissió, s'investiga la relació de les declaracions públiques d'alguns dels seus directius sobre la política comercial futura a les entitats, sobre aquest tema, amb els tipus d'interès de les hipoteques i com haurien permès més a les entitats del sector anticipar el futur comportament dels competidors. I el Gremi de Restauració ha denunciat 30 mercaurans de Barcelona per intrusisme i incompliment normatiu. Es tracta d'establiments de l'empresa Mercadona que disposen d'espais en taules i cadires de fins a 30 places i en microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. Diuen que contravé l'ordenança municipal de comerç alimentari. I la cantant Magalí Sarri inaugurarà la 17a edició del Festival de Llegendes a Catalunya amb l'espectacle Descasada del dia 2 al 5 de juliol, i es podran veure també 44 propostes artístiques a Sant Martí de Tous.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimarts 16 de juny de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú comparteixi la seva pena i el seu dol amb un altre veí, en saber que l'Assumpta Roura, la presidenta de l'Associació Sardanista, ens ha deixat. Avui anem fins a Praga, on hi tenim en Guifré Miquel. Hola, Guifré. Què hi fas per aquí?
4: Hola, Joan. Doncs sí, estic passejant per Praga, aprofitant les últimes hores. Ahir a la tarda hi va haver la gran inauguració de l'orgue de la Catedral de Praga i vam participar amb el meu cor, el cor de Sàlia de Barcelona, i vam participar en una espècie de missa-concert que se celebrava doncs, amb tota la pompa. Quan dic amb tota la pompa vull dir totes les autoritats, amb la Televisió Nacional, amb la Filharmonia de Txeca, els principals artistes, els tenor i els baríton, i bueno, de primer ordre tot. I va ser un acte molt solemne, de 3 hores va durar. No havia vist mai tanta cúria, tants capellans, bisbes, arquebisbes, hi havia tot de Txèquia. Va ser molt impressionant i molt solemne. I nosaltres hi vam cantar doncs, conjuntament amb em sembla que érem

0: tres altres cors de Praga i fins i tot de professional. O sigui que va ser una experiència molt xula i bastant única.
1: Que us convidessin no és perquè sí.
0: I vam participar, sí, gràcies també una mica perquè la construcció d'aquest orgue s'ha fet al Papiol i és una empresa catalana, un constructor català que es diu Gerard Grenzing, i una de les treballadores d'aquesta empresa doncs, canta amb nosaltres i ha sigut una mica el vincle de per què podem poder participar-hi.
1: Però escolta, això va ser ahir i tu ja fa alguns dies que vas marxar, oi?
0: Sí, vam estar assajant dos dies abans i per això ha sigut un cap de setmana bastant, bastant llarguet i bastant intens, amb assajos generals i concrets. Vull dir que ha sigut tota una experiència.
1: Déu-n'hi-do, quina activitat coral. Fa dos dies éreu notícia per la missa a la Sagrada Família durant la visita del Papa.
0: Sí, en molt pocs dies hem fet dos grans actes històrics, perquè és una mica així, no? Per una banda la Sagrada Família, amb la inauguració, no?, de la Torre de Jesús, i l'altra aquesta de la Catedral de Praga. Ha sigut una sort amb final molt, molt diferent, eh? Ja pots imaginar, evidentment, el de la Sagrada Família, tots sabem que va acabar doncs, fatal i no vam poder cantar al final i ens van expulsar de mala manera, i el d'ahir doncs, ens vam treure l'espina. Al cap de tres dies, per sort, han sigut de les poques corals que deuen haver pogut treure's aquesta mala impressió.
1: Doncs, Guifré, gràcies i bon viatge.
0: Molt bé, moltes gràcies. Vinga, fins aviat.
1: I us recordem que l'Ajuntament i l'Institut Escola Mestre Andreu celebren un any més la Festa de l'Arbre. Enguany el projecte ha posat el focus en les herbes remeieres i en el coneixement tradicional vinculat a les plantes aromàtiques i medicinals. El dimecres 17 de juny, demà, a les 12 del migdia, faran la presentació del projecte en públic a la biblioteca. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin, puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després de molts entrebancs i imprevistos, fa dues setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en dues fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
2: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, ha passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
1: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o a principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
2: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem-ho així, del o gent gran que vagi, segons el seu estat, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi ha una zona de rehabilitació amb piscina.
1: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
3: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla, podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
1: Oriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.

0: no more being searched, being arrested.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 16 de juny de 2026. I un dia com avui de 1963, Valentina Tereshkova es convertia en la primera dona de sortir a l'espai exterior. Nascuda en un petit poble rus, Valia, com també se la coneixia, va anar a l'escola fins als 17 anys, però va haver de deixar els estudis per anar a treballar. De ben jove es va interessar pel paracaigudisme i es va acabar convertint en monitora d'una associació esportiva que ella mateixa havia creat. L'any 1961 es va decidir a incorporar 5 dones en el seu nou cos de 50 cosmonautes que havien de participar en un ambiciós programa espacial rus. Tereshkova va ser una de les 5 dones seleccionades entre les 400 sol·licituds presentades per formar part del cos femení de cosmonautes de la Unió Soviètica. Finalment, Tereshkova va superar a les seves contrincants finals, tot i que s'ha dedicat en part a l'examen ideològic i pel seu passat proletari. I un dia com avui de 1963 va viatjar amb la càpsula Vostok 6 i va esdevenir la primera dona i la primera civil a volar a l'espai. Després del seu vol es va graduar en enginyeria aeronàutica, més tard va ser nomenada coronel de l'exèrcit soviètic i va rebre el doctorat en enginyeria aeronàutica. A causa de la seva prominència va ser escollida per diversos càrrecs polítics al Soviet Suprem i al Comitè Central del Partit Comunista. Tereshkova va ser nomenada heroïna de la Unió Soviètica, la màxima condecoració concedida per l'URSS, i va rebre moltes condecoracions oficials i estrangeres. El cràter Tereshkova, del revers de la Lluna, porta el seu nom en el seu honor. A partir de la dècada dels 80, i sobretot amb l'arribada de Gorbachev al poder, la fama i els privilegis de Tereshkova, que una part de la població considerava immerescuts, van començar a decréixer fins que el 1997, davant la indiferència general,

jove es va retirar definitivament. I un dia com avui de 1972, David Bowie, estem a l'espai d'alguna forma també, publicava Ziggy Stardust, un disc que va revolucionar l'escenari, l'escena musical, i va ser considerat com un dels millors àlbums de Bowie i també com un dels més influents de la història del rock. I escoltem aquest, Moonage Daydream.

0: Aquest 2026 farà 50 anys del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Mig segle després volem mirar enrere i entendre què representa realment aquest pont, per què és tan important, què en sabem a nivell documental i una mica quin paper juga la memòria del poble. En parlem amb en Joan Ferrer, arxiver, responsable de l'Arxiu del Monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona. Hola, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Quan parlem de Pont Vell, de què parlem exactament per tu? D'un monument, d'un element patrimonial, d'una infraestructura?
1: Tu ho has dit molt bé, és una mica tot, no? Evidentment és un monument, és un dels grans monuments, un pont amb un ull espectacular, amb uns estreps espectaculars i amb un perfil que defineix molt bé aquell sector de la nostra vila, però evidentment també és un element d'infraestructura bàsica amb la comunicació del nostre entorn, de direcció Ripoll, direcció Camprodon, direcció Olot, direcció... vaja, era un punt estratègic en aquell moment de salvar el riu Ter per comunicar en dues bandes de la vora, no? Per tant, i evidentment també és un gran element patrimonial i... O sigui, que ho has dit molt més bé que no pas jo, no sabria afegir-hi res més, senzillament forma part d'un... és un element molt important de la nostra història.
0: Quines són les referències més antigues que tenim del Pont Vell? Més o menys a quina època l'hem de situar?
1: Sí, el Pont Vell actual és fruit de la reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol de 1427. Però en origen pont ja existia des de a principis del segle XII, quan Berenguer Arnau, amb 10 anys de diferència de temps, va aconseguir fer bastir aquest pont bàsic per comunicar, com deia, a les nostres contrades. Per tant, en principi hauríem de considerar-lo del segle XII, de 1130 més o menys, però no és el que tenim nosaltres ara. I de fet tampoc és el que tenim nosaltres ara, perquè el que tenim nosaltres ara, el 39, el febrer, es va volar. Però la reconstrucció que es va fer amb l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia que a posteriori del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, i per què? Doncs senzillament perquè hi havia fotografies i se sabia exactament com era aquest pont abans de la seva voladura el 39. Per tant, Pont Sorolla, quan els a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica. Tot i que sospito que tampoc era exactament en època gòtica, perquè aquest pont ha tingut diverses fases de manteniment que potser fins i tot en algun cas se li hauria alterat les pendents o la fesomia o fins i tot cegar-li algun dels ulls de descàrrega dels estreps. Tenim múltiples notícies sobre fins i tot permisos de la construcció del tint del pont, on s'especifica que sobretot que no s'ocupi l'arc de descàrrega que tocava a la vila, a part de la població, no la part de l'estació, per entendre'ns, del Roser, sinó la part que toca la vila. I també notícies més recents, més vinculades a quan es va construir el pont nou, per entendre's, el de la carretera. Crec recordar que que s'hi havien dedicat recursos per remodelar alguns aspectes d'aquest pont vell. Però va, ja, en essència, podríem considerar que era tal com després del terratrèmol del 15 se li havia donat la fesomia que havia tingut després del terratrèmol del 15.
0: El pont nou, que aquí hi ha aquell joc, no?, que li ara n'hi diem pont nou, però el pont nou és més vell que el nou, no? El pont nou es va fer el 1920. Entenc que fins llavors el pont vell, ja ho has comentat, però ara ens hi recreem una mica, era molt important, no? Era crucial.
1: Sí. I més important va ser... durant tota l'època baix medieval moderna, era un punt estratègic de comunicació, però més encara va patir, per entendre's, aquest ús com a element d'infraestructura quan es va inaugurar el ferrocarril. Hem de pensar que, si no vaig equivocar, en 1880 s'inaugura el ferrocarril, arriba fins a Sant Joan Toralles, i totes les, per exemple, tot el comerç amb la Garrotxa es feia a través de l'estació nostra de Sant Joan de les Abadesses. Aleshores hi havia una companyia de transports, Societat Anònima de Transport, no recordo exactament com es deia, que tot el seu despatx el feia per mitjà de l'estació del ferrocarril de Sant Joan, i fins i tot va haver-hi, hi havia un aparell molt, molt divertit de nom, que es deia locomòbil, que era com una màquina de vapor que arrossegava unes vagonetes, uns remolcs, però era una màquina de vapor que no anava sobre vies, anava com si fos un cotxe normal i corrent. I això va durar alguns anys, fins que aquest locomòbil va tenir un accident aquí a Santigosa, es va estimbar, no recordo exactament quins efectes va tenir a nivell personal, però aquesta societat va deixar d'utilitzar aquest mitjà de transport peculiar que en aquell moment hi havia. És només per posar un incís en el fet de que el Pont Vell hi passava aquest locomòbil, i crec recordar que hi ha algun acte de l'Ajuntament de que algú es queixava de que es feia molt malbé el pont amb aquest aparell pujant i baixant, travessant el riu Ter en aquest punt. M'explico?
0: Sí, sí.
1: Per tant, era evidentment que era molt, molt, molt important per a aquestes coses, i com he dit ja i repeteixo, més amb motiu de la inauguració del tren.
0: I entenc que fins i tot abans també era com la porta d'entrada al poble, quan els pobles més a la baixa edat medieval s'havien de controlar més, havies de vigilar més els teus veïns i qui entrava al poble i tot això, era clau, no? I em sembla que allà, no sé si m'ho van dir bé, si era un invent o què, però quan van arreglar el carrer Berenguer Arnau, hi havia gent que deia, si trobeu la caixa on guardaven els diners dels peatges per passar i tot això.
1: No, això deu ser una... Bueno, el burot, que en deien. Els burots eren els llocs on sí, quan hi havia el mercaderia, doncs es podien pagar les taxes corresponents. Però jo no crec que hi hagi res d'això, Allà el que sí que cal destacar, i que és una cosa que surt dos aspectes arran del teu comentari. El primer, sí, era l'entrada de la vila, d'acord, però tenim notícies de que pot ser que hi hagués un altre pont. El que passa que no l'hem pogut localitzar mai, i ho sabem d'una manera bastant recent amb motiu de les deixes testamentàries de la gent de Sant Joan. O sigui, de la mateixa manera que quan la gent de Sant Joan feia testament, feia deixes a l'església del monestir, a Sant Pol, almoines, per pobres, etc, etc, etc, en uns moments determinats també es fan deixes per una sèrie d'obres, podríem dir civils, entre les quals el Pont Vell, i això ho veiem molt als anys posteriors al terratrèmol del 1427, que amb motiu de la reconstrucció hi ha persones que fan deixes monetàries per pagar la restauració la reconstrucció del pont, però també hi ha deixes per un altre pont, que era un pont que es deia el pont de la Roqueta. I aquest pont no podem confondre'l amb el pont vell, perquè hem trobat juntament amb els que estem treballant aquest tipus de documents, hem trobat un mateix testament, diversos testaments, on es fan deixes els dos de ponts. Per tant, no ens estem confonent de pont, estem parlant d'aquest pont. Per tant, però això és una hipòtesi, que això de moment està molt verd, però sí, era l'entrada de la vila, molt bé, però podria ser que hi hagués alguna cosa. Podria ser que hi hagués alguna cosa. Això per una part. I per l'altra part, què m'has dit, de l'entrada? Ah, allò del
0: burot.
1: Del burot. La veritat és que és un aspecte que desconeixem bastant, de com s'administrava el pagament d'aquestes taxes. És molt probable que les taxes aquestes es paguessin directament a la plaça Major, quan la persona que venia, per entendre'ns, de Ripoll, de Torelló, de Ribes de Freser, a vendre una peça de roba o unes gallines, etc, etc, allà, a la plaça Major, és on s'abonessin aquestes taxes. No tenim constància que hi hagués una frontera física, que el lògic seria que fos a l'entrada de la vila per les muralles, o fins i tot, com tu comentaves, podria ser que també al pont hi hagués algun tipus d'element. Però d'això no puc dir-ne res, perquè no està estudiat de moment.
0: En tot cas, això, abans del pont nou, sí que entenc que tot aquell eix, no?, del carrer Berenguer Arnau, el Pere Rovira, amb Sant Pol, vull dir que realment aquest eix devia tenir molta més... Ara és un eix important a nivell turístic també, i molta gent que va caminar, sí, i va per aquí, però sí, això abans devia ser molt concorregut, no?
1: Sí, i tant. Vull dir, abans que hi hagués el pont nou, si la gent anava a buscar el tren, anava a passar pel pont vell. Saps? Sí, quan es tenien que quan tu havies d'anar per fer alguna gestió i s'havia de desplaçar, doncs s'havia de passar pel pont vell. Sí, una de les altres coses que volia destacar, que se m'ha anat un moment del cap, però ara ho he recuperat, és un detall que em fa por que passi desapercebut, que és el paviment primitiu del pont vell. Hi ha una part del pont vell actual, reconstruït, que incorpora aquest paviment. I la inscripció que explica aquesta circumstància doncs ha quedat esborrada, i es llegeix molt poc ja. I aquesta inscripció està a la barana. Si algú passa pel pont vell des del Pla del Roser a l'estació i faci la pujada, veurà que en un lloc el paviment és diferent. Són 5 o 6 fileres de pedres totalment diferents que la resta de l'empedrat. I a la dreta, a la brana, en aquesta mateixa direcció, hi ha aquesta inscripció que explica el motiu pel qual, quan es va reconstruir el pont vell, que és el que celebrem ara als 50 anys, el motiu pel qual van trobar aquest nivell de paviment a un nivell molt inferior de l'actual, i gràcies a les persones que estaven vetllant per la reconstrucció del pont vell, que són els santjoanins que ja coneixem tots, es van poder pujar de cota i aprofitar en el paviment actual. Joan, tu estàs al cas d'això que t'estic explicant?
0: No ho sabia, la veritat és que no sé. Sí que hi ha una pedra grossa amb una inscripció, però no sé si és aquesta la que dius que explica això.
1: O sigui, és molt senzill, ho torno a repetir.
0: Sí.
1: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell, i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són diferents, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana, de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat, que és que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic pont vell que hi havia quan es va reconstruir aquest. I em sembla que va ser, és una cosa, vaja, molt important de que la gent també ho sàpiga, això.
0: Doncs ens hi fixarem, i segurament que els nostres oients també, ara quan hi passin.
1: Sí, que no es perdi per això, perquè la inscripció està molt gastada, segurament s'hauria de repicar i pintar, fins i tot. Potser seria una bona oportunitat perquè si l'Ajuntament volgués fer... Ja dono feina, l'Ajuntament volgués fer alguna cosa commemorativa dels 50 anys del Pont Vell, doncs potser seria un bon moment per mirar-se aquesta inscripció, perquè ha quedat totalment desgastada i valdria la pena no perdre-la.
0: Hem parlat molt del pont, però no hem parlat del motiu pel qual se celebra el 50 aniversari, que és que això, que l'any 39, no? En aquesta estratègia de terra cremada, l'exèrcit republicà en retirada perquè no, per dificultar, no, la persecució del bàndol nacional va volar els ponts. I dic en plural perquè, no sé, l'imaginari col·lectiu ja com que van volar el Pont Vell, però clar, si no volaven els dos no funcionava, no? Però
1: com van volar l'arcada principal del Pont Nou, també, l'arcada gran del Pont Nou, sí, la van volar, sí.
0: Però entenc això, que com que l'altre va estar traient gairebé 4 dècades això, amb la ferida oberta, que la gent recorda més que van volar el Pont Vell, no? Però que no el Pont Nou no està tan present, potser.
1: Sí, exacte. Segurament per això. El Pont Nou era molt necessari de tornar-lo a construir, i crec que, bueno, de totes maneres, sembla recordar que fins al 42 no es posa en funcionament, eh? I es passava per baix a Calespona, eh? Vull dir que déu-n'hi-do, aquells anys després de la guerra.
0: Això, no sé si... la meva família no vivíem a Sant Joan, però entenc que això, que la gent que havia vist el pont vell devia tenir moltes ganes que es reconstruís. Va trigar això gairebé 4 dècades. No sé quina era la sensació que hi havia al poble, vull dir, perquè imprescindible no era, però entenc que tothom tenia clar que allò s'havia de recuperar, no?
1: Sí, tothom ho tenia molt clar. El que passa que lògicament hi havia altres elements després durant tota la postguerra i la guerra, durant la postguerra i la predemocràcia, per reconstruir. Vull dir, estem parlant del monestir, estem parlant del Palau de l'Abadia, estem parlant de Sant Pol, saps? I una vegada Sant Pol va quedar més o menys consolidat, després doncs el Josep Bosch, amb moltíssim bon criteri, va fer les gestions oportunes perquè Belles Arts caminés la reconstrucció del Pont Vell. A més, Pont Sorolla, que era un arquitecte de referència. Pont Sorolla és el que fa Besalú, eh? No oblidem. També hem de tenir clar que Besalú el tenim, ja que parles d'imaginaris, que sembla que ha existit tota la vida així, si no, també es va haver de reconstruir, eh? Passa que, bueno, es va reconstruir una miqueta abans que el nostre, i sí, jo m'imagino, com tot, hi havia gent que tenia aquesta ferida a dintre de que, esclar, el pont havia desaparegut, i era un pont molt, molt esbel i molt peculiar i molt característic del nostre paisatge visual, no? I que recuperar-lo va ser un miracle, la veritat, penso jo, perquè ja era les acaballes del franquisme, on segons quines qüestions doncs, bueno, haguessin estat més complicades de poder tirar endavant. Venia una època on, bueno, si ho analitzem fredament, tampoc s'han reconstruït tants ponts en època democràtica medievals, i la gent prefereix deixar-ho com a ruïna consolidada, etcètera. No, jo ara no em ve al cap cap gran obra com la que es va aconseguir fer a principis dels 70 al nostre poble. A nivell de patrimoni em refereixo, eh?
0: Ja per anar acabant, i això, com que hem parlat molt de d'altres coses, no sé si d'aquesta època de la voladura o de la reconstrucció en si o de la inauguració, no sé si hi ha algun detall que creguis important destacar abans de tancar-ho.
1: Bueno, la qüestió és jo malauradament aquell dia de la inauguració recordo que no era Sant Joan de les Abadesses. No puc dir. El que passa que sí que jo tinc molt present l'impacte que va tenir la sardana que va unir els dos ponts. Es va ballar una sardana que va unir el Pont Nou i el Pont Vell, i va ser una imatge impactant a nivell popular i a nivell de prestigi de la nostra població, penso jo. Va ser un acte molt maco, aquesta és la veritat. I també, bueno, alguna anècdota, més aviat la gran bonhomia que tenien els picapedrers que van fer el Pont Vell. Són records que jo tinc també, que m'han arribat per diverses vies, de que eren una gent que es va implicar una miqueta en el dia a dia de Sant Joan i es van integrar. No, integrar no, però em refereixo que no eren...
0: No eren estranys, no?
1: Exacte, gràcies, Joan. No eren estranys a la vida de la població i unes amistats i algunes coses que es feien, doncs, bueno, i participaven i sempre estaven atents a qualsevol comentari que algú hi fes. Vull dir que van ser una gent, penso jo, per el que m'han dit, molt, molt agradable de punt de tracte. I que la gent en va tenir un bon record d'ells. A part d'això, doncs, no... Bueno, jo sí que recordo la bastida, per exemple, la bastida de l'Arc Central, el cintri, que era espectacular, un cintri metàl·lic que anava de banda a banda, on després es va anar construint tota l'arcada principal. Això veure, jo no ho recordo, ho recordo vagament, però ho recordo més en fotografies, però això per la gent de Sant Joan devia tenir el seu impacte, devia fer molta gràcia de veure l'evolució, de com anava revestint i aquella estructura metàl·lica amb totes les pedres que es anaven col·locant i tot. Això devia ser impactant. I després ja et dic, la inauguració, per prendre la inauguració d'aquesta sardana que va unir els dos ponts, segurament és la icona que queda més gravada en la retina de l'acte d'inauguració del juliol.
0: Molt bé, doncs, Joan, moltíssimes gràcies. Crec que no és l'únic aniversari rodó, no?, aquest estiu, relacionat amb el patrimoni de Sant Joan.
1: Ai, doncs, no sé, ara m'agafes... No ho sé, que... Aviam, l'aniversari del Santíssim Misteri,
0: refereixes? Correcte, sí, volia dir això.
1: Ah, val, ara no hi queia. Ara no hi queia. Pensava una cosa més del segle XX, saps?
0: No,
1: i tant.
0: Setè centenari, no?
1: Exacte, el 600 aniversari de la troballa del Santíssim Misteri, exactament.
0: Hem d'explicar que la gent que ens escolti que aquesta entrevista l'hem gravada al juny, i l'escoltaran ja més a prop de l'efemèride, que en Joan ja ho hagués tingut al cap de seguida. No, ara. Perdona'ns tu a nosaltres. Doncs no. ja en parlarem també. Joan, moltíssimes gràcies.
1: De res, a disposar.
0: Que vagi molt bé.
1: A veure.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Lamb Chop, la banda de Nashville liderada per Kurt Wagner, ja fa més de 40 anys que ens regala els seus temes amb diferents formacions. A mitjans d'agost publicaran Punching the Clown, un nou treball que han gravat en format quartet, el que hi trobarem a Justin Vernon de Bon Iver al banjo. Ja han avançat dos temes, el primer dels quals aquest, Weakened.

0: La cal·ligrafia del temps és el nom de la nova exposició que es podrà veure a l'Espai Art l'Abadia, al Palau de l'Abadia, a partir de la seva inauguració aquest pròxim dissabte a les 6 de la tarda. La mostra es podrà veure fins al 20 de setembre i és de l'artista visual multidisciplinari terrassenc Gabriel Barderi, que ja tenim el telèfon. Hola, Gabriel.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Un plaer.
0: Fa molt temps que et dediques a l'art i mirant la teva obra que hem trobat a internet, realment això de multidisciplinari la defineix molt. Vull dir que veiem fotografies, instal·lacions molt diverses. No sé per on vas començar.
1: Clar, la primera pregunta que m'has fet és si feia molt temps que m'hi dedicava. És realment sí. És allò típic que podem dir, que les inquietuds de quan ets així jovenet doncs no les deixes, i aquest ha estat el meu cas. El que veieu, és clar, és que tot el recorregut que he fet, jo vaig començar amb el que seria possiblement el més tradicional, d'una representació naturalista, pictòrica, molt basada al que són els paisatges vallesencs, etcètera, no? Aquesta tradició. Però al cap d'un cert temps, doncs, aquestes inquietuds cap a el que és la creació, el llenguatge mateix artístic, no? Situat a nivell personal, doncs són els que d'alguna manera van definir justament doncs aquest camí que ha anat intentant trobar tots aquests elements, totes les eines i procediments necessaris com per poder il·lustrar idees i conceptes que m'interessaven. Per això, d'alguna forma, doncs, anem navegant des del que és el vídeo, la fotografia, la instal·lació, qualsevol cosa que sigui necessària, doncs, per poder dur a terme justament els treballs.
0: Comentaves això, que ja des de petit, de fet, quan ets petit, qualsevol cosa, no? Tens una mirada molt, molt, molt innocent i qualsevol cosa pots fer que sigui un dibuix, un art, un collage, no? I això potser ho perdem els que no som artistes, no?
1: Suposo que el que no fem és estimular-ho. I llavors hi ha altres aspectes, doncs, que segurament interessen més i ens decantem cap allà, no? Però sí que és cert que l'educació ha estat molt temps en el qual no s'ha dirigit a estimular justament aquestes vessants més creatives, no? Aquestes vessants d'una retrobada amb el llenguatge personal. I, bueno, així ens hem anat trobant d'una contínua lluita amb el camp docent de lo que són les arts visuals, plàstiques i de tot tipus, amb aquest intent, doncs, de conservar i d'incentivar lo que és la creació artística.
0: Clar, com dèiem, tantes disciplines, no sé quin és el procés creatiu, si tens una cosa que vols expressar i llavors mires quina és la tècnica o la forma per expressar-te, o al revés, dius, vaig a fer alguna cosa de fotografia i llavors, doncs, com funciona?
1: Sí, jo funciono per centres d'interès, i aquests centres d'interès a vegades duren anys. En aquest cas concret, estem parlant de la cal·ligrafia del temps, doncs mira, doncs és una àrea al voltant del que és l'efímer, i a partir d'aquí el que és el temps i la memòria. Aleshores, doncs, hi ha aspectes aquests, doncs, que es concretitzen amb coses que d'alguna manera es fan present, ja siguin pintures, ja sigui fotografia, ja sigui en vídeo, que fa referència justament en aquesta concepció, doncs, que m'ha interessat, no? Per això que d'alguna manera el primer, el que hi ha, és la idea, i a partir d'aquesta idea el que faig és desenvolupar o intentar trobar aquells mecanismes, com t'ho diria jo, aquests mecanismes tan visuals com que estimulin aquesta aproximació, no?, de l'espectador a lo que és aquesta idea inicial que em va portar a dur a terme, doncs, a treballar.
0: Per tant, entenc que encara que hi ha una exposició amb un nom, les obres no tenen per què ser totes de la mateixa època. Si s'allarga, no?, durant tant temps aquest teu interès per coses concretes.
1: Sí, el que passa que fixa't que els meus treballo per projectes, gairebé més que per obres. Són projectes expositius, coses concretes que t'han demanat. Llavors el que hi ha és un temps, a vegades més curt, més llarg, doncs intentant treballar possiblement en aquell espai concret, perquè tot el que s'exposa allà tingui una coherència, tingui una narrativa, no? en el cas concret d'aquí del claustre, doncs està pensat justament amb la seva gènesi, com està muntada, no? Els dos nivells, i veure com d'alguna manera es connecta un amb l'altre. I aquest temps que d'alguna manera, i aquestes obres que fan referència en aquesta temàtica, encara que estiguin fetes amb mesos de diferències o amb algun any, tampoc és tant, un any de diferència, doncs d'alguna manera sí, parlen el mateix, tenen aquest mateix transfons, tenen aquest fil, d'alguna manera li donen sentit a tot plegat.
0: Què hi podrem veure exactament? És a dir, que quines obres, o posen algun exemple o de...
1: Sí, mira, és el que et deia, va tot lligat a el que és aquesta concepció del temps i la memòria. Llavors porto unes obres que ja tinc fetes i que recentment he exposat aquí a Terrassa i que fan referència a una sèrie que se'n diu Omplir els espais en blanc. Aquestes obres, que se'n diuen Mil llacs de memòries, és un rescat d'un arxiu fotogràfic del meu avi patern. Segurament el més interessant de tot plegat és no reproduir aquestes fotografies, sinó com incorporar o com incorporar-me a la mirada del meu avi sobre aquestes imatges, sobre aquests familiars que jo no vaig conèixer. Jo no sé qui són. He perdut tot el registre, he perdut tot el fil de saber exactament aquestes persones que estan situades en aquestes fotos. Per tant, d'alguna manera el que veureu doncs, és un treball, és un intent de situar aquesta memòria i el meu temps en aquesta memòria, en aquestes obres, doncs, omplint aquests espais en blanc, aquests forats, com a metàfora d'aquesta distància entre el que és una imatge, del que saps que és un familiar però que no està identificat.
0: Són fotografies, és a dir, és un tresor, trobar-te a coses així, però no sé si era això, si vas descobrir que hi havia un talent fotogràfic, simplement no són fotografies familiars com les que pot tenir tothom o...
1: Sí, jo penso que el que fa que les fotografies realment siguin interessants, primer de tot, és la mirada del qui va fotografiar. I llavors el que tenim és aquesta triangulació amb la mirada que ara és espectador. Clar, entre aquesta i l'altra, el que tenim és la meva mirada com a artista, no? I aquesta mirada com a artista se situa al mig i el que faig és manipular aquesta foto, però senzillament per tornar-la a fer visible, però d'una manera diferent. És difícil d'explicar, sí. Però ja veureu que són obres que realment han estat reproduïdes sobre paper i jo he intervingut subtilment en aquest paper. Aleshores, doncs, això està molt bé, diguem-ne que seria la part més visual, però jo penso que el transfons de tot plegat és el que fa, per almenys per mi, més interessant, no? És el fet d'aquesta distància, no? D'aquesta distància, o sigui, tu el que vols, tots el que volem, és generar records per una memòria. Aquesta memòria és la que ens defineix, no? És la que ens construeix. Però què passa quan aquests records ja no et pertanyen i ja no tens cap enllaç per saber exactament per què aquella persona els va fer? Llavors aquí entrem en aquest camp que deia abans que m'interessa, no? De lo que és efímer, i per tant doncs entrar dintre el camp de la memòria i del temps.
0: Entenc això, que com dius tu, no? D'aquesta voluntat de deixar record, aquest parent teu també ho va fer-ho i ara estaria content, no? Vull dir, segurament quan la seva feina va pensar mai que això passaria.
1: Quedaria parat. Era un personatge, jo sempre ho dic i aprofito en tot cas per dir-ho, era un personatge que no el vaig arribar, com aquell qui diu, a conèixer. I era una persona que tocava la guitarra, tocava el violí, a més era constructor de cases, a més era un mig pagès, a més dominava el temps el camp de la biologia aplicada al que eren els cultius. Vull dir, vas descobrint coses, però després tenia aquesta altra part, que és que a més era fotògraf. I a més utilitzava elements d'allò que dius inversemblants a l'hora de revelar fotografies directament del sol amb unes planxes enormes. I bueno, doncs aquesta era una de les seves parts concretes. Per tant, esclar, trobem una persona que no era una sola vessant, jo no crec que ell mateix es consideri artista, però sí que era polifacètic a molts nivells, que li donava una mica aquesta condició de ser molt singular.
0: No? D'alguna forma és alguna cosa que també has heredat, vull dir que no? Allà hi ha la història, no sé... Si són els gens o és l'entorn o ves a ser, o la memòria...
1: Alguna cosa deu haver-hi per aquí, per aquí mig.
0: Explica'ns una mica, has exposat a molts llocs, què et sembla l'espai de l'art, l'abadia?
1: Ah, molt maco. Jo quan així el vaig veure... O sigui, anem a veure, l'obra que jo faig, jo penso que sempre té un transfons... no religiós, però sí potser del camp més espiritual, la forma en com tracto les imatges, la manera en com integro els diferents elements, doncs d'alguna manera li dona, necessita uns espais molt concrets per ser contemplats, no? Per ser mirats. I aleshores, doncs, el claustre de l'abadia acompleix aquesta funció concreta de generar-te un recorregut, un espai amb aquest element central, no? Penso que i a més el tenia a dos nivells, també m'ha permès doncs, generar aquest doble diàleg, no? El diàleg amb les obres que hi ha a baix i les que hi hauran a sobre, que són fotografies de gran format. Penso que té unes mides i unes proporcions magnífiques. Les instal·lacions també està molt bé i penso que és un lloc molt, que teniu molta sort doncs, de poder-lo tenir i poder-lo utilitzar per ensenyar art en aquest cas, no?
0: I sort doncs, que també atragui a artistes com en Gabriel Barderi. Doncs moltíssimes gràcies, recordem això, que la inauguració serà aquest dissabte a les 6 de la tarda i que ho podrem veure durant tot l'estiu, que és també és una de les molt bones èpoques per exposar, perquè doncs passa molta gent per la nostra vila, per tant que segur que en gaudirà molta gent. Moltíssimes gràcies, Gabriel.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: A veure.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant. Avui, a Més enllà de la Lluna, us proposo un viatge diferent. No viatjarem a Mart, ni a Saturn, ni a les galàxies més llunyanes. Avui viatjarem a una pregunta molt més propera i alhora molt més inquietant. I si tot allò que anomenem realitat no fos real? Imagineu que aquesta mateixa nit us n'aneu a dormir. Tanqueu els ulls, perdeu la consciència. Hores més tard us desperteu al vostre llit, a casa vostra, com qualsevol altre dia. Però i si aquell instant acabéssiu de néixer? No un naixement biològic, un naixement de la vostra consciència. Potser creieu que teniu 53 anys, o 25, o 87. Potser recordeu la vostra infància, els vostres estudis, els vostres fills, les persones que heu estimat, les alegries i les decepcions de la vida. Però i si tots aquests records haguessin estat creats fa només un segon? Com podríeu demostrar que no és així? La resposta és sorprenent. no podríeu. Tot allò que sabeu sobre el vostre passat existeix en forma de records dins del vostre cervell. Si una tecnologia prou avançada fos capaç de crear aquests records artificialment, per vosaltres serien completament reals. Aquesta idea recorda una hipòtesi filosòfica coneguda com l'últim dijous. Segons aquesta proposta, l'univers podria haver estat creat el dijous passat, amb muntanyes ja erosionades, arbres adults, llibres escrits i milions de persones amb records d'una vida que mai no va existir. És una idea impossible de demostrar, però també impossible de refutar. I aquí és on entra la famosa hipòtesi de la simulació. L'any 2003, el filòsof suec Nick Bostrom va plantejar una pregunta fascinant. Si alguna civilització arribés a posseir una tecnologia extraordinàriament avançada, podria crear simulacions completes d'universos habitats per éssers conscients. Si aquestes simulacions fossin nombroses, podria haver-hi molts més éssers simulats que éssers originals. I si això fos cert, estadísticament seria més probable que nosaltres fóssim simulats que no pas habitants de la realitat original. Això no significa que hi hagi proves de que vivim una simulació. De fet, no n'hi ha cap. Però la idea és prou integrant per fer-nos reflexionar. Penseu en els videojocs actuals. Quan el jugador mira cap a una direcció, l'ordinador genera els detalls necessaris. Les zones que no observa poden quedar simplificades per estalviar recursos. Alguns han suggerit que certs comportaments de la física quàntica recorden aquest tipus de funcionament. No és una prova, només una analogia. Però resulta difícil no trobar-la suggeridora. També hi ha qui assenyala que l'univers sembla regit per regles molt precises. Existeix una velocitat màxima, la velocitat de la llum. Existeixen límits fonamentals a les dimensions més petites conegudes. Les matemàtiques descriuen el cosmos amb una precisió extraordinària. Per alguns, això recorda les regles d'un programa informàtic. Per la majoria dels científics, simplement són les lleis de la natura. Ara bé, anem encara més lluny. Quan us adormiu cada nit, la vostra consciència desapareix durant unes hores. Quan desperteu, assumiu que sou exactament la mateixa persona. Però com ho sabeu? Potser la consciència que es va adormir ahir avui ja no hi és. Potser cada matí apareix una nova consciència amb els mateixos records, les mateixes emocions i la mateixa sensació de continuïtat. No hi ha cap experiment que pugui demostrar-ho. La nostra identitat depèn completament de la memòria. I això ens porta a una altra pregunta encara més profunda. Què és exactament la realitat? Si els vostres records semblen reals, si les vostres emocions són reals, si el dolor és real i l'amor també ho és, fins a quin punt importa si l'univers és físic o simulat? Els filòsofs fa segles que es fan preguntes semblants. I els científics continuen intentant comprendre la naturalesa última de l'espai, del temps i de la consciència. Potser algun dia descobrirem que l'univers és exactament allò que sembla. Potser descobrirem que és una simulació. O potser la resposta serà tan estranya que avui ni tan sols som capaços d'imaginar-la. Mentrestant, continuem observant les estrelles, explorant el cosmos i fent-nos preguntes. Perquè al capdavall la curiositat és una de les coses més reals que tenim. I ara us deixo amb una pregunta. Quan us desperteu demà al matí, com sabeu que no acabeu de començar a existir en aquell mateix instant? Fins la setmana vinent, i recordeu, sigui real o simulat, l'univers encara està ple de misteris. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses. Avui és dimarts 16 de juny de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú comparteixi la seva pena i el seu dol amb un altre veí. En saber que l'Assumpta Roura, la presidenta de l'Associació Sardanista, ens ha deixat. Avui anem fins a Praga, on hi tenim en Guifré Miquel. Hola, Guifré, què hi fas per aquí?
1: Hola, Joan. Doncs sí, estic passejant per Praga, aprofitant les últimes hores. Ahir a la tarda hi va haver la gran inauguració de l'orgue de la Catedral de Praga i vam participar amb el meu cor, el cor de Sàlia de Barcelona, i vam participar en una espècie de missa-concert que se celebrava doncs, amb tota la pompa. Quan dic amb tota la pompa vull dir... totes les autoritats, amb la Televisió Nacional, amb la Filharmonia de Txeca, els principals artistes, els tenor i els baríton, i, bueno, de primer ordre tot. I va ser un acte molt solemne, de 3 hores va durar. No havia vist mai tanta cúria, tants capellans, bisbes, arquebisbes, hi havia tot de Txèquia. Va ser molt impressionant i molt solemne. I nosaltres hi vam cantar doncs, conjuntament amb em sembla que érem 3 altres cors de Praga i fins i tot de professionals. O sigui que va ser una experiència molt xula i bastant única.
0: Que us convidessin no és perquè sí.
1: I vam participar, sí, gràcies també una mica perquè la construcció d'aquest orgue s'ha fet al Papiol, i és una empresa catalana, un constructor català que es diu Gerard Grenzing, i una de les treballadores d'aquesta empresa doncs, canta amb nosaltres i ha sigut una mica el vincle de per què podem poder participar-hi.
0: Però escolta, això va ser ahir i tu ja fa alguns dies que vas marxar, oi?
1: Sí, vam estar assajant 2 dies abans i per això ha sigut un cap de setmana bastant, bastant llarguet i bastant intens, amb assajos generals i concrets. Vull dir que ha sigut tota una experiència.
0: Déu-n'hi-do, quina activitat coral. Fa 2 dies era una notícia per la missa a la Sagrada Família durant la visita del Papa.
1: Sí, en molt pocs dies hem fet 2 grans actes històrics, perquè és una mica així, no? Per una banda la Sagrada Família, amb la inauguració, no?, de la Torre de Jesús, i l'altra aquesta de la Catedral de Praga. Ha sigut una sort amb final molt, molt diferent, eh? Ja pots imaginar, evidentment, el de la Sagrada Família, tots sabem que va acabar doncs, fatal i no vam poder cantar al final i ens van expulsar de mala manera, i el d'ahir doncs, ens vam treure l'espina. Al cap de 3 dies, per sort, hem sigut de les poques corals que deuen haver pogut treure's aquesta mala impressió.
0: Doncs, Guifré, gràcies i bon viatge.
1: Molt bé, moltes gràcies. Vinga, fins aviat.
0: I us recordem que l'Ajuntament i l'Institut Escola Mestre Andreu celebren un any més la Festa de l'Arbre. Enguany el projecte ha posat el focus en les herbes remeieres i en el coneixement tradicional vinculat a les plantes aromàtiques i medicinals. El dimecres 17 de juny, demà, a les 12 del migdia, faran la presentació del projecte en públic a la biblioteca. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Bye.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel POSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a vilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodega en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta bodega, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Em rodeixo el taller Moder, el cos Magrat, tot aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un per què.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Moret fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Marc Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.

pengen del coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan segurs. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos. Tots intenten riure per viure.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop no és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cacs.

arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que